0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns, informa 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshat.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: 3.
1: Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari.

i els èxits més recents. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. Al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
2: Aquest estiu ens remullem junts.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Al Surfing Safari tenim totes les novetats d'aquest estiu.

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: picture margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
2: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei, número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
3: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa. La Marina està
1: morena. Tots els èxits de l'estiu els tens cada tarda al Surfing Safari de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa 977 69 44 44.
2: Aquí i ara, la millor música.
0: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada sobtada que ha causat almenys 160 morts i centenars de desapareguts. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria dos ciutadans espanyols. L'aigua ha engolit ponts, edificis i pobles sencers. Acord multimilionari als Estats Units entre una trentena d'estats i Meta per evitar que continuï el judici contra el grup tecnològic pel disseny addictiu de les seves aplicacions. Aquest pacte extrajudicial obliga el grup de Mark Zuckerberg a pagar més de 16.000 milions de dòlars i a limitar els horaris i l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys. Podem no avala la nova proposició de llei de Junts per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. La formació morada segueix veient-hi racisme, però no tanca la porta a la negociació per poder donar-hi suport. El text es podria portar a votació a finals del mes de setembre. El govern espanyol i el PSOE miren de posar fi a la controvèrsia per les explicacions de Margarita Robles i Fernando Grande Marlaska sobre Ceuta. Afirmen que els relats dels dos ministres són compatibles, però fan costat al titular d'Interior sobre la falta d'informació prèvia del CNI de l'assalt multitudinari. Pedro Sánchez compareixerà dijous de la setmana que ve al Congrés. Durant el primer semestre s'han signat més de 47.000 hipoteques a Catalunya. Feia 16 anys que no se'n concedien tantes. De mitjana, els crèdits freguen els 195.000 euros. En la majoria de casos, els hipotecats són parelles joves, en la trentena, que compren el seu primer habitatge amb l'ajuda dels pares. L'Agència Espanyola de Nutrició revisarà un informe amb recomanacions sobre la menopausa que havia utilitzat només dades d'homes. L'estudi ha aixecat polseguera després que ho hagi denunciat l'Associació Espanyola de Dones, Investigadores i Tecnòlogues. Nou conflicte a Tor, al Pallars Sobirà, que confirma que els veïns continuen malavinguts. Ara la disputa és per si s'ha de deixar passar vehicles cap a Andorra per un camí privat del port de Cabús. Els partidaris de Palanca defensen que sí i els del bàndol de Sansa ho volen prohibir. La comunitat de propietaris de Tor assegura que la decisió es va acordar per evitar responsabilitats en cas d'accident. Mor als 80 anys l'actor britànic Tim Curry, conegut sobretot pel seu paper a The Rocky Horror Picture Show. L'actor va participar en molts títols cinematogràfics com Legend, Cluedo, El Juego de la Sospecha o La Casa de l'Octubre Roig. També va estar nominat 3 vegades als Premis Tony pels seus papers a Broadway. Esports.
1: Joan Laporta ha demanat a l'Atlètic de Madrid que repensi les seves negatives inicials per Julián Álvarez. El president del Barça ha insistit que l'oferta presentada continua vigent. Mentrestant, Livakovic ja ha passat aquest dimecres la revisió mèdica. Aquest dijous a la Lliga, Barça-Atlètic Club de Bilbao, amb Rodri que disposarà dels seus primers minuts i sense Gavi, descartat per un cop. També posposat de la primera jornada, el Madrid ha superat per 4-1 la Reial Societat. Pel que fa a l'Espanyol, té un principi d'acord amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que aquest dijous passarà la revisió mèdica i arribarà cedit per una temporada. I a segona, el Girona ha traspassat oficialment Arnau Martínez al València.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un matí amb més núvols a la costa, igualment amb l'ambient càlid i xafogós i més sol a les comarques interiors i al Pirineu. Hi haurà vent del sud que es reforçarà a la tarda a les cotes altes del Pirineu. Les màximes seran una mica més altes. A la tarda hi haurà algunes nuvolades i al vespre algun ruixat al Pirineu Occidental. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada sobtada que ha causat almenys 160 morts i centenars de desapareguts. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria dos ciutadans espanyols, tot i que de moment el Ministeri d'Exteriors no ho ha confirmat. Per la seva banda, el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha dit que no els consta cap català afectat. Molts dels desapareguts són turistes que eren en aquesta zona coneguda per les rutes de senderisme. Així ho ha explicat a 3CAT Info Kishor Sharma, un nepalès que viu a Catalunya i que aquests dies és al Nepal.
3: És una zona que entra de Nepal a Tíbet, molta gent que havia anat a Monte Kailash i tot això que fan tour de Tíbet, tot això, quan baixen a Nepal, baixen per aquesta zona. Llavors molta gent deu ser de, que estaven en trànsit, diguem. I després una altra gent que ha anat a zona de trekking per la zona de Langtang.
0: A primera hora de dimecres, al Nepal, la crescuda sobtada del riu s'ha endut tot el que es trobava al davant, ponts, edificis i fins i tot pobles sencers. Així han relatat els fets els veïns de la zona, on viuen unes 50.000 persones.
4: El meu cunyat tenia una botiga de licors aquí. M'ha trucat aquest matí plorant, dient-me que casa seva havia desaparegut. Han rescatat tres membres de la seva família, però el seu germà encara està desaparegut.
5: He vist com nou camions desapareixien amb la riuada i també hi havia persones. És un accident que et trenca el cor. He fet de professor aquí durant 18 anys i no havia vist mai una cosa com aquesta.
0: Es continuen estudiant les causes dels fets i la principal hipòtesi exposada pel govern del Nepal és que un despreniment de gel i roques causat per un terratrèmol ha barrat el pas del riu fins que el creixement del cabal l'ha fet desbordar. En canvi, una anàlisi posterior del Servei Geològic dels Estats Units assegura que les zones sísmiques les ha provocat l'esllavissada i no a l'inrevés.
2: 3Cat Info.
0: Meta limitarà per defecte l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys als Estats Units com a part de l'acord per esquivar el macrojudici sobre el disseny addictiu de les seves aplicacions. El grup de Mark Zuckerberg accepta pagar més de 16.000 milions de dòlars, una xifra molt inferior als 200.000 milions que demanaven la trentena d'estats en la vista oral iniciada la setmana passada a Califòrnia. El fiscal general d'aquest estat, Rob Bonta, ha explicat els termes de l'acord amb Meta, que inclou restriccions horàries de l'ús de les aplicacions a infants i adolescents.
6: Per tots els usuaris menors de 18 anys, Meta ha acceptat establir un límit de temps diari per defecte de 2 hores, que reduirà a 1 hora si altres plataformes afegeixen a l'acord. També estableix un bloqueig per defecte entre la mitjanit i les 6 del matí, quan els nostres fills haurien de dormir i no fer scroll amb la pantalla.
0: També es limitaran les notificacions.
6: Meta s'ha compromès a bloquejar les notificacions entre les 10 del vespre i les 7 del matí i durant la jornada escolar, quan els nostres fills haurien d'estar dormint i estudiant, no fent scroll.
0: L'acord extrajudicial entre 29 estats nord-americans i Meta impedirà als joves veure els m'agrada de les seves publicacions i desactivarà per defecte els filtres que imiten la cirurgia estètica. El judici contra Meta havia de determinar si el grup de Mark Zuckerberg havia dissenyat Instagram i Facebook perquè siguin addictives i també els efectes que l'escroll infinit té sobre la salut dels menors. Els experts consideren que l'acord al qual ha arribat Meta amb els Estats Units és un mecanisme per no haver de fer públics més detalls sobre com impacten els algoritmes en el cervell humà. Consultats per 3Cat Info també alerten que cal detallar les restriccions com el temps d'ús o els filtres estètics i tenir en compte un possible efecte rebot, Cèlia Forment.
7: Ho ha explicat l'expert en ciberseguretat i informàtica Bruno Pérez Junca a 3Cat Info.
8: Abans d'arribar a judici, doncs, som un acord. El que passa que realment es veu que hi ha unes ganes de no arribar en aquest judici i a fer-li preguntes que potser serien una mica pollents o que potser no tenen ganes de contestar, com per exemple perquè la majoria dels directius seus doncs no permeten l'ús de les xarxes als seus fills, no?
7: Des del punt de vista sociològic, segons Liliana Arroyo, doctora en sociologia i especialista en innovació social digital, el compromís que agafa Meta de limitar el temps d'ús trenca l'imaginari col·lectiu de la disponibilitat permanent.
9: Aquesta necessitat d'estar sempre disponibles i a més sempre accessibles. Això en concret sabem que afecta moltíssim el que són els hàbits de son, de descans i d'estudi, fins i tot. Doncs això és una bona notícia en termes del temps de dedicació i d'ús.
7: Però també avisa d'un possible efecte rebot.
9: En aquells usuaris i usuàries que s'hagin identificat amb aquests filtres, que es reconeguin més amb el filtre activat que no pas amb la seva pròpia imatge sense el filtre.
7: Per l'experta, aquest acord és clau per entendre que les xarxes socials no només han de buscar captar l'atenció, sinó també posar límits a com es consumeixen i avisa que les restriccions s'haurien d'estendre a totes les franges d'edat.
0: Podem no dona el seu vistiplau a la nova proposició de llei que Junts ha registrat aquest dimecres al matí al Congrés per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. però no tanca la porta a negociar-ne l'articulat per donar-hi suport. Ara com ara, la formació morada continua veient-hi un rerefons racista. Fa gairebé un any, Junts i el PSOE van portar a votació un primer text de la llei que el PP, Vox i Podem van tombar. En aquells moments, Podem va considerar especialment racista el preàmbul de la normativa. En el nou document, que Junts ha registrat en solitari, els de Puigdemont han escapçat l'exposició de motius de la llei per intentar guanyar-se el vot decisiu dels morats. Tot i això, la diputada i secretària general de Podem, Ione Belarra, diu ara que el que era racista no era només el preàmbul.
10: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas. Así que, si quieren negociar, tanto Junts como el PSOE saben cuál es la propuesta de Podemos.
0: La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha explicat així al matí de Catalunya Ràdio els canvis que s'han fet en el document.
11: Podríem entrar al fang, però el que ens interessa és resoldre-ho. Per tant, el que hem fet és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències.
0: Més enllà del preàmbul, la llei preveu que la Generalitat tramiti els permisos de residència i els documents d'identificació. També que pugui fer expulsions o devolucions d'estrangers sempre que no calgui expedient judicial i atorga als Mossos el control de ports i aeroports. Fonts del PSOE han explicat que estaven al cas que Junts tornaria a presentar la llei ara en solitari. Els socialistes tornaran a donar suport al text quan es porti a votació, possiblement a finals de setembre.
2: 3Cat Info.
0: La Moncloa i el PSOE intenten tancar la polèmica entre els ministres Robles i Marlaska pel paper del CNI a Ceuta. No hi veuen contradiccions, però alhora se sumen al relat del ministre de l'Interior i creuen que els serveis d'intel·ligència no van preveure una entrada tan massiva de migrants. En aquest context, els socis han forçat Pedro Sánchez a avançar una setmana la seva compareixença al Congrés, que tindrà lloc el 3 de setembre a Madrid. Dani Sainteaja.
12: Sánchez haurà d'aclarir fins a quin punt el CNI va preveure l'arribada de milers de persones nedant cap a Ceuta. Interior i Defensa no es posen d'acord i hi ha incomoditat dins l'executiu i el PSOE. Sentim el vicepresident Carlos Cuerpo i el portaveu socialista Patxi López.
13: No creo que exista una contradicción, lo explicó perfectamente el ministro del Interior y me remito a sus palabras.
14: Las dos cosas pueden ser verdad a la vez. Seguramente el CNI avisa de que pueda haber un paso de personas, pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria que tenía.
12: El PP reclama la compareixença de la directora del CNI per aclarir la veritat i carrega contra Sánchez. I entre els socis creix la desconfiança cap a serveis d'intel·ligència. Esther Muñoz, del PP, i Enrique Santiago, de Suma.
15: Ha estado de vacaciones, ha venido un día, ha provocado una guerra civil en el gobierno y ahora pretende volverse a ir de vacaciones.
16: Lo que queremos aclarar es si esto se debe a aquello del que puede hacer que haga. Si a pesar de tener la información, por lo que fuera, alguien decidió no pasarla al resto del ministerio, en cuyo caso sería muy grave.
12: Els socis han estalviat a Sánchez una proposta perquè Marlaska i Robles compareguin conjuntament al Congrés, però, en canvi, sí que l'han forçat a avançar la seua el dia 3 de setembre. Inicialment volia fer-ho el dia 9.
0: I el govern espanyol finalment fa marxa enrere i descarta habilitar poliesportius de Ceuta per l'acollida d'immigrants. L'anunci havia generat un ampli rebuig entre la població de la ciutat autònoma i també en el seu govern. Després de la primera trobada del Comandament Únic per gestionar la crisi, el ministre Ángel Víctor Torres ha confirmat la rectificació.
17: También hoy hemos visitado otros espacios y, por tanto, los polideportivos van a salir de ese Real Decreto en su próxima actualización y se van a incluir otros espacios. Nosotros no queremos afectar la convivencia, ni las normas, ni el día a día de la comunidad de Ceuta.
0: També ha avançat que Pedro Sánchez presidirà divendres una reunió extraordinària de l'equip de treball. Ho farà, però, telemàticament, des de la Moncloa.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Polèmica per un informe de l'Agència Espanyola de Nutrició que feia recomanacions d'alimentació a les dones en la menopausa. L'estudi només havia fet servir dades d'homes per establir alguns valors nutricionals. L'error el va denunciar l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues. L'agència va publicar el document a l'abril i explicava quins són els riscos nutricionals de la dona durant la menopausa, la perimenopausa i la postmenopausa. per fer algunes de les recomanacions, només agafava com a referència alguns valors de ferro i vitamina C provinents d'estudis fets en homes. I, a més, l'informe no explicava que estava fet així. Ho denuncia la presidenta de l'AMIT, Maite Paramio, en declaracions a 3CAT Info.
18: Es casi una frivolidad. Agradecíamos que por fin se hubiera hecho un trabajo sobre mujeres menopáusicas, que hay muy pocos, pero nos parecía peligroso, sobre todo porque las mujeres suelen tomar muchos suplementos de hierro, de vitamina D, de vitamina A, calcio, que no se dieran los datos con un estudio riguroso, científico y metodológicamente adecuado. Es una agencia estatal.
0: Arran de la denúncia, l'agència assegura que ho revisarà i ha admès que les recomanacions no feien aquesta advertència. Qui també li ha demanat que rectifiqui és el Ministeri d'Igualtat. En un missatge a la xarxa X, la ministra Anna Redondo ha reclamat que les dones estiguin presents a les agendes i als estudis de salut i que el cos masculí deixi de ser referència universal per qualsevol qüestió i, sobretot en aquest cas, quan es tracta de la menopausa.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
19: Mantindrem aquesta nit i matinada encara amb aquest ambient càlid, xafogós, a tocar de la costa, mínimes que aquest dijous tornaran a situar-se doncs, per sobre dels 20-22 graus, puntualment a la costa central algun valor que no baixi dels 25 graus, també nit tropical en alguns punts de ponent i en canvi un ambient més fresc cap al Pirineu, Prepirineu. Núvols baixos a primera hora a la costa, alguna petita precipitació, alguna roïna en aquest sector i més sol en canvi cap al Pirineu i Prepirineu. El vent de sud s'anirà reforçant, sobretot de gara a la tarda, a cotes altes del Pirineu, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, cops de vent que poden superar els 90 km per hora, mantindrem el cel terrós, la pols sahariana i al vespre no descartem algun ruixat cap al Pirineu Prepirineu Occidental. Per tant, aquestes precipitacions anirien acompanyades de fang. Farà més calor, les màximes més altes superaran els 35 graus.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Les hipoteques concedides a Catalunya en un primer semestre baten el seu rècord des del 2010. Feia 16 anys que no se'n signaven tantes i ja superen les 47.000 en el que portem del 2026. Aquest juny han tornat a repuntar i se n'han concedit més de 8.000, Roger Santaló.
20: De mitjana, els crèdits freguen els 195.000 euros. Els hipotecats són gent que compra el seu primer habitatge en un 90%. En la majoria de casos són parelles joves d'entre 28 i 40 anys i necessiten l'ajuda dels pares per pagar l'entrada. Ho explica Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana a Barcelona.
21: Hi ha un canvi de tendència. A més, també probablement impulsada per les mateixes famílies, no?, que són les que, davant de la situació dramàtica del lloguer i per estabilitzar el futur familiar dels seus fills, decideixen aportar capital perquè puguin comprar.
20: A més, les condicions bancàries són més dures que abans. Els tipus d'interès van pujant i de mitjana s'apropen al 3%. Per això, els notaris reclamen que les donacions no penalitzin tant fiscalment. Albert Domingo és membre de la Junta del Col·legi de Notaris.
22: Tu com afrontes una entrada si el banc et deixa el 80%? Pues l'afrontes amb l'ajuda dels pares. I què fan els pares? Fan donacions de diners, que aquí torno a criticar a l'administració perquè tindria que estar bonificat i no et bonifiquen aquesta donació. Sí que hi ha una certa rebaixa, però jo crec que tindria que haver una ajuda.
20: Els notaris també demanen ajudes més generoses a l'emancipació perquè els catalans puguin fer front a la compra del seu primer habitatge.
0: I hi ha més de 80.000 habitatges a Espanya que no es construeixen quan toca perquè la xarxa elèctrica no té prou capacitat. Ho assegura un informe del BBVA Research que diu que hi ha promocions sense desenvolupar perquè les connexions elèctriques no estan preparades. L'informe diu que cal afrontar el problema perquè es necessiten entre 5 i 8 anys per fer les infraestructures que falten. I la situació pot empitjorar perquè es preveu que la demanda elèctrica augmenti un 45% fins al 2030, ja sigui per l'increment del consum de les llars, per l'electrificació del transport o perquè els centres de dades necessiten cada cop més energia. Malgrat tot, el centre d'estudis del BBVA indica que la situació a Catalunya és millor que la resta de l'Estat. Segons l'informe, té una xarxa elèctrica més desenvolupada perquè és un gran node urbà i industrial i està més ben connectada a punts de generació d'energia com les nuclears d'Ascó i Vandellòs o França.
2: 3CAT Info.
0: Més notícies. El pas de vehicles cap a Andorra pel camí privat del Port de Cabús s'ha obert un nou conflicte a Tor, al Pallars Sobirà. una part dels veïns acusen l'altre d'instal·lar cartells sense cap consens per prohibir la circulació. Per altra banda, la comunitat de propietaris defensa que la restricció de circulació es va acordar per majoria en una reunió ara fa uns mesos. Viella, Sofia Cabanes.
1: Els veïns contraris, encapçalats per Pablo Moreno, hereu de Palanca, asseguren que esta mesura va en contra de la voluntat dels avantpassats de Tor, que defensaven l'obertura cap a Andorra. Ara els cartells que hi prohibien el pas ja han desaparegut, però Moreno no dubta acusar, entre d'altres, un vell enemic, el Sansa.
3: La problemàtica que tenemos aquí són les mismes tres cases que han tenido també, Sansa, Sardà i la Pereta. Són tres cases que busquen el follón como los antepasados que teníamos. Habían luchado por tener el paso abierto hacia Andorra, que no molestan, mientras que esta gente que han puesto el corte desde prohibido el paso y tonterías.
1: La Pili, propietària de Casa Sisqueta, és la veïna que més dies passa al poble i ja n'està tipa de disputes.
4: Jo penso que primer torn s'hauria de pensar en el poble. No tenim llum, no tenim cap servei. Els pocs diners que hi ha a la comunitat haurien de servir per això.
1: Per altra banda, la comunitat de propietaris de Tor assegura que la decisió de restringir la circulació al camí es va acordar a la darrera reunió de la Junta que es va fer al març. Defensen que es va decidir així per la perillositat de la via i per evitar responsabilitats en cas d'accident.

Tim Curry, que va patir un vessament cerebral el 2012 que li va fer restringir la seva vida pública, va morir dimarts a Los Angeles. Deixa una petjada molt important a la indústria del cinema i la televisió. Curry va començar la seva carrera al West End de Londres i tot seguit va fer el salt a Hollywood en la dècada dels 60. Se'l recorda especialment per ser el doctor Frankenfurter de The Rocky Horror Picture Show, la mítica pel·lícula basada en el musical de Richard O'Brien. També va participar a La Casa de l'Octubre Roig i va ser el dimoni de Legend, el majordom de Cluedo, El Juego de la Sospecha, el conserge de l'hotel de Sola Casa 2, perdut a Nova York, o el cardenal de la versió dels 90 dels Tres Mosqueters. En teatre va participar en la versió musical d'Espamalot, dels Monty Python, en televisió va ser el Pennywise de la sèrie It i també va treballar intensament fent doblatge de sèries animades.

0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Ha mort als 83 anys l'escriptor hongarès Peter Nadas. Era un dels autors més rellevants de la literatura europea contemporània. Etern candidat al Premi Nobel i sovint comparat amb Marcel Proust, la literatura de Peter Nadas acostumava a reflexionar al voltant de la mort, els conflictes bèl·lics, la dictadura comunista, el consumisme i les tensions polítiques de l'Hongria contemporània. Les dues obres més importants són El libro del recuerdo, que va tardar 12 anys a escriure i el va donar a conèixer fora d'Hongria, i Històries paral·leles, 1.000 pàgines, que va escriure al llarg de dues dècades, on entrecreuava passatges històrics com l'Holocaust, la dictadura comunista i la caiguda del mur de Berlín. La sarsuela arriba al Teatre Apolo de Barcelona. El Teatre del Paral·lel acollirà a partir d'aquest dijous el primer festival de sarsuela, una iniciativa que vol recuperar la presència professional d'aquest gènere a la ciutat de forma estable. El festival s'allargarà fins al 12 de setembre i oferirà tres produccions: La corte del faraón, Cançó d'amor i de guerra i La del manojo de rosas. En declaracions a la CN, Joan Garrido explica que volen omplir un buit d'aquest gènere musical a Barcelona i arribar a nous públics.
2: Treballem diferents aspectes teatrals, és a dir, l'estem refrescant. És cert que estem cuidant molt el que és la partitura original i el text, però donant una posta d'escena molt més moderna, molt més àgil, més de teatre musical, molt més fresca.
1: Des de la productora s'afegeix que si el públic respon en aquesta primera edició, la intenció és que el festival sigui una cita anual.
0: Esports.
1: Amb David Ubach.
3: Joan Laporta ha refermat l'interès del Barça a fitxar Julián Álvarez i ha recordat que el davanter argentí vol venir al Camp Nou. El president blaugrana ha demanat a l'Atlètic de Madrid que repensi les seves negatives inicials i ha insistit que l'oferta presentada al club matalasser continua ben vigent.
4: Que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, nosaltres estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hem fet.
3: També en clau de mercat blaugrana, el porter croat Dominik Livaković ja ha passat aquest dimecres la revisió mèdica i aquest dijous es farà oficial el seu fitxatge per les pròximes quatre temporades. El Barça pagarà uns 2 milions d'euros de traspàs al Fenerbahçe turc i dos més en variables. I tornant a les declaracions de Laporta, també s'ha referit a l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx de diumenge. El dirigent del Barça l'ha titllat de desproporcionada, violenta i esfereïdora i espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin, diu.
4: El que el Barça demanem i confiem que aquesta actuació, ja dic, desproporcionada i violenta que es va produir, les imatges són esfereïdores i molt clares, doncs un cop confirmats els fets, tinguin el seu càstig i les seves sancions.
3: En aquest sentit, ja hi ha la primera denúncia per l'agressió policial al menor que portava l'estelada a Elx. L'ha presentada l'entitat jurídica Acció Cassandra per diversos delictes, entre els quals el de tortura. Mentrestant, el Barça disputa aquest dijous el seu partit pendent de la primera jornada de Lliga.
0: 3Cat Info.
3: Serà contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, on finalment ha quedat descartat l'homenatge als campions del món. Del rival i del seu nou entrenador, Edin Terzic, n'ha parlat Hansi Flick.
5: El conec molt bé. També ens va visitar aquí, a Barcelona. Ja saps, és un entrenador amb una estructura clara i també li agrada jugar a futbol. Crec que és la mateixa filosofia que té l'Atlètic i per a mi encaixa molt bé.
3: El tècnic blaugrana ha desvelat que convocarà Balde i Rodri i que Rodri, a més, disposarà dels seus primers minuts. En canvi, Gavi s'ha continuat entrenant al marge del grup i està descartat per jugar demà, tot i que s'espera que la setmana vinent ja estigui a punt. El Barça Athletic Club de Bilbao el transmetrem a la TDT de Catalunya Ràdio. També posposat de la primera jornada, el Madrid ha superat per 4-1 la Real Societat aquest dimecres, amb un triplet de gols d'Mbappé i un altre de Vinícius. Al primer temps, tot i això, el marcador era d'empat a un i hi ha hagut xiulets del Bernabéu a l'equip de Josep Mourinho.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Pel que fa a l'Espanyol, té un principi d'acord amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que aquest dijous passarà la revisió mèdica amb l'entitat blanquiblava i arribarà cedit per una temporada. La seva arribada serà oficial en les properes hores. Un Espanyol que dissabte visita la Real Societat i, precisament, un ex dels donostiarres, el migcampista Urco, ha exposat què els demana el preparador Manolo González en aquest inici de Lliga.
6: Manolo nos propone que tengamos personalidad con balón y bueno, al final un poco seguir la línea, el ser agresivos, hacer un poco hincapié en eso, en darnos más pases.
3: Més futbol encara. El Barça ha comunicat una lesió a l'equip femení. La lateral Esmei Brooks pateix una lesió muscular al tibial posterior dret i s'estarà un temps estimat de baixa de 2 setmanes. A la segona divisió masculina, el Girona ha traspassat oficialment Arnau Martínez al València fins al 2031, a canvi de 5 milions d'euros i un mes en variables, a més d'un tant per cent en cas d'una futura venda. Arnau ha superat aquest mateix dimecres la revisió mèdica amb els valencians. I en paral·lel, qui serà el substitut d'Arnau al lateral dret? Javier Boñar ja ha passat la revisió mèdica a Girona, procedent de l'Atlètic de Madrid B. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
0: L'actualitat esportiva a fons.
3: La cinquena etapa de la Vuelta a Espanya, íntegrament en territori català, s'ha saldat amb triomf a l'esprint per al britànic Matthew Brennan, de l'equip Visma. Brennan ha sumat la seva segona victòria en aquesta edició de la Ronda Espanyola després dels 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes. Un inconformista, Pau Miquel, del Bahrain, ha estat el millor català del dia en 12è lloc.
7: No estic content, tenia molt bones cames, l'equip ha fet una cursa de 10 allà aquí al final perquè pugui sprintar i la veritat que no ho he fet com voldria. També he dit que les oportunitats passen i deixar-les passar no és el seu i menys quan tens bones cames. Llavors, bueno, una mica emprenyat, però és cosa dels ciclistes.
3: Són declaracions de Miquel al Tot Costa de Catalunya Ràdio. A la general, sense canvis significatius, l'esloveta de Pogacar de l'Emirates manté el mallot vermell de líder. Aquest dijous, setena etapa, 177 quilòmetres de mitja muntanya des del Cossebre fins a Castelló.
0: Són 2:15.

0: Principals titulars a aquesta hora. Tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada que ha causat almenys 160 morts i centenars de desapareguts. L'aigua ha engolit ponts, edificis i pobles sencers. Acord multimilionari als Estats Units per evitar que continuï el judici contra Meta pel disseny addictiu de les seves xarxes socials. Aquest pacte obliga al grup de Mark Zuckerberg a pagar més de 16.000 milions de dòlars i a limitar els horaris i l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys. Podem no avala la nova proposició de llei de Junts per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. La formació segueix veient-hi racisme, però no tanca la porta a una negociació per poder donar-hi suport. De seguida ho expliquem i, a més, a partir d'ara anirem fins a Roda de Barà, al Tarragonès, on s'ha fet un minut de silenci en memòria de les dues dones que han mort a causa dels aiguats de dissabte. Passarem per Juncos, a les Garrigues, que finalment no perdrà el bar Casal. Una trentena de candidats han respost a la crida de l'Ajuntament que ofereix casa i escola a la família que se'n faci càrrec. I sentirem també Cesc Gai. El director espera que es confirmin els bons pronòstics de cara als Oscars del remake nord-americà de la seva pel·lícula Sentimental. El film és La Invitación, una comèdia dirigida i protagonitzada per Olivia Wilde, en què també actuen Edward Norton i Penélope Cruz.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Joan Laporta ha demanat a l'Atlètic de Madrid que repensi les seves negatives inicials per Julián Álvarez. El president del Barça ha insistit que l'oferta presentada continua vigent. Mentrestant, Livakovic ja ha passat aquest dimecres la revisió mèdica. Aquest dijous, a la Lliga Barça-Atlètic Club de Bilbao, amb Rodri, que disposarà dels seus primers minuts, i sense Gavi, descartat per un cop. També ha jugat aquest dimecres a primera divisió al Madrid 4, Real Societat 1.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un matí amb més núvols a la costa, igualment amb l'ambient càlid i xafogós, i més sol a les comarques interiors i al Pirineu. Hi haurà vent del sud, que reforçarà a la tarda a les cotes altes del Pirineu. Les màximes seran una mica més altes. Tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada sobtada que ha causat almenys 160 morts i centenars de desapareguts. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria dos ciutadans espanyols, tot i que de moment el Ministeri d'Exteriors no ho ha confirmat. A més, el conseller d'Acció Exterior, Jaume Aduch, ha dit que no els consta cap català afectat. Molts dels desapareguts són turistes que eren en aquesta zona coneguda per les rutes de senderisme. Així ho ha explicat a 3Cat Info Kishor Sharma, un nepalès que viu a Catalunya i que aquests dies és al Nepal.
3: És una zona que entra de Nepal a Tíbet, molta gent que havia anat a Monte Kailash i tot això que fan tour de Tíbet, tot això, quan baixen a Nepal, baixen per aquesta zona. Llavors molta gent deu ser que estaven en trànsit, diguem. I després una altra gent que ha anat a zona de trekking per la zona de Langtang.
0: A primera hora de dimecres, la crescuda sobtada del riu Botekoshi s'ha endut tot el que es trobava al davant, ponts, edificis i fins i tot pobles sencers. Així ho han relatat els veïns de la zona, on viuen unes 50.000 persones.
4: El meu cunyat tenia una botiga de licors aquí. M'ha trucat aquest matí plorant, dient-me que casa seva havia desaparegut. Han rescatat tres membres de la seva família, però el seu germà encara està desaparegut.
5: He vist com nou camions desapareixien amb la riuada i també hi havia persones. És un accident que et trenca el cor. He fet de professor aquí durant 18 anys i no havia vist mai una cosa com aquesta.
0: Les causes dels fets es continuen estudiant. La principal hipòtesi exposada pel govern del Nepal és que un despreniment de gel i roques causat per un terratrèmol ha barrat el pas del riu fins que el creixement del cabal l'ha fet desbordar. En canvi, una anàlisi posterior del Servei Geològic dels Estats Units assegura que les zones sísmiques les ha provocat l'esllavissada i no a l'inrevés.
1: 3Cat Info.
0: En parlàvem al sumari, Meta limitarà per defecte l'ús d'Instagram i Facebook als menors de 18 anys als Estats Units com a part de l'acord per esquivar el macrojudici sobre el disseny addictiu de les seves aplicacions. El grup de Mark Zuckerberg accepta pagar més de 16.000 milions de dòlars. És una xifra molt inferior als 200.000 milions que demanaven la trentena d'estats en la vista oral iniciada la setmana passada a Califòrnia. El fiscal general d'aquest estat, Rob Bonta, ha explicat els termes de l'acord amb Meta, que inclou restriccions horàries de l'ús de les aplicacions a infants i adolescents.
6: Per tots els usuaris menors de 18 anys, Meta ha acceptat establir un límit de temps diari per defecte de 2 hores, que reduirà a 1 hora si altres plataformes afegeixen a l'acord. També estableix un bloqueig per defecte entre la mitjanit i les 6 del matí, quan els nostres fills haurien de dormir i no fer scroll amb la pantalla. Meta s'ha compromès a bloquejar les notificacions entre les 10 del vespre i les 7 del matí i durant la jornada escolar, quan els nostres fills haurien d'estar dormint i estudiant, no fent scroll.
0: L'acord extrajudicial entre 29 estats nord-americans i Meta impedirà als joves veure els m'agrada de les seves publicacions i desactivarà per defecte els filtres que imiten la cirurgia estètica. El judici contra Meta havia de determinar si el grup de Mark Zuckerberg havia dissenyat Instagram i Facebook perquè siguin addictives i també els efectes que l'escrol infinit té sobre la salut dels menors.
1: 3CAT Info.
0: Podem no dona el seu vistiplau a la nova proposició de llei que Junts ha registrat aquest dimecres al matí al Congrés per delegar les competències d'immigració a la Generalitat, però no tanca la porta a negociar-ne l'articulat per donar-hi suport. Ara com ara, la formació morada continua veient-hi un rerefons racista. Fa gairebé un any, Junts i el PSOE van portar a votació un primer text de la llei que el PP, Vox i Podem van tombar. En aquells moments, Podem va considerar especialment racista el preàmbul de la normativa. En el nou document, que Junts ha registrat en solitari, els de Puigdemont han escapçat l'exposició de motius de la llei per intentar guanyar-se el vot decisiu dels morats. Tot i això, la diputada i secretària general de Podem, Ione Belarra, diu ara que el que era racista no era només el preàmbul.
7: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería, que es la existencia en nuestro país de centros de internamiento de extranjeros que son cárceles racistas. Así que, si quieren negociar, tanto Junts como el PSOE saben cuál es la propuesta de Podemos.
0: La portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha explicat així al matí de Catalunya Ràdio els canvis que s'han fet en el document.
8: Podríem entrar al fang, però el que ens interessa és resoldre-ho. Per tant, el que hem fet és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències.
0: Més enllà del preàmbul, la llei preveu que la Generalitat tramiti els permisos de residència i els documents d'identificació. També que pugui fer expulsions o devolucions d'estrangers, sempre que no calgui expedient judicial, i atorga als Mossos el control de ports i aeroports. Fons del PSOE han explicat que estaven al cas que Junts tornaria a presentar la llei, ara en solitari. Els socialistes tornaran a donar suport al text quan es porti a votació, possiblement a finals de setembre. Roda de Barà, el tarragonès, ha fet un minut de silenci en memòria de les dues dones que han mort a causa dels aiguats de dissabte. Ha estat un acte institucional que ha concentrat més d'un centenar de persones a la plaça de l'Ajuntament. Roda de Barà, Ricard Buigas.
9: Els aplaudiments dels assistents han durat més que el minut de silenci. El consistori ha volgut recordar les dues víctimes dels aiguats, mare i filla, que van quedar sota del mur que va caure al recinte del port mentre eren a la parada que tenien al mercadet d'estiu. L'alcalde Pere Virgili ha destacat la feina dels equips d'emergències.
10: Em consta que els serveis d'emergència van actuar el més ràpid possible, sabent que era difícil, evidentment la mobilitat en aquell moment estava complicada.
9: El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duc, ha destacat que malauradament aquest tipus de fenòmens meteorològics com el que està vinculat a la mort de les dues dones cada vegada són més freqüents.
11: Una família que fins aquell dia feia normalment la seva feina i feia normalment la seva vida i que per aquestes causes sobtades, imprevistes, que per cert cada vegada són més freqüents, doncs han vist tallada la seva vida, tallat el seu futur.
9: Durant 2 dies les banderes onejaran a mig pal en senyal de dol i respecte a Roda de Barà.
0: Els bombers han aconseguit controlar el foc que cremava des de dimarts a la tarda a la Serra de Collserola, a Barcelona. L'incendi ha calcinat 54 hectàrees, segons l'últim balanç dels agents rurals. Una vintena de dotacions entre els bombers de Barcelona i els de la Generalitat han treballat al llarg de la jornada per atacar els focus secundaris que encara quedaven i evitar així que el perímetre creixés. Durant aquesta nit, una desena de dotacions dels bombers de la ciutat hi treballen per rematar els punts calents. Els veïns del barri de Canyelles i el de Torre Baró critiquen la gestió forestal i acusen l'administració de deixadesa, ja que moltes cases són a tocar del bosc.
12: El que jo pensava que aquest estiu, com ja era quasi al final, doncs ja no hi hauria aquest. I és una pena, perquè com ara ja començava a estar tot verd, doncs mira, una altra vegada tot negre.
13: Ahora no ha pasado nada, no ha pasado nada, ni ha habido heridos, ni ha habido nada, no, aquí no ha pasado nada. Pero eso no puede que siga así. Los pinos hay que cortarlos. Hay 15 metros de las casas. Ni que sea un parque nacional, ni que sea internacional.
0: Dimarts, el SEM va haver d'atendre 7 persones en estat lleu intoxicades pel fum. I el poble occità de Pomar s'intenta recuperar del tornado que dilluns a la tarda va causar una quarantena de ferits i va malmetre uns 300 habitatges. Ara el poble està rebent una onada de solidaritat i els veïns treballen a contrarrellotge perquè encara es preveuen més pluges i es vol evitar que s'agreugin els danys. Enviada especial a Pomars, Laura Bertran.
14: Des que dilluns, a les 5 i pocs minuts de la tarda, un tornado va escombrar Pomars, s'organitzen l'ajuda, les tasques de neteja i de tala d'arbres, així com controls de seguretat. Les previsions del temps anuncien la possibilitat de pluges aquest dijous, així que els equips han cobert a contrarrellotge els teulats malmesos. Més enllà de la urgència, el poble trigarà molt de temps a recuperar la normalitat. Sentim el seu alcalde, Hervé Giné.
15: És un repte, però estic convençut que el superarem. Ho reconstruirem sense cap problema, juntament amb tothom, amb la població, amb els poders públics, i res és impossible. Així doncs, al contrari, és un repte.
14: L'escola del poble ha quedat totalment destruïda a pocs dies de l'inici del nou curs escolar. A partir de l'1 de setembre, els alumnes hauran d'anar fins al poble veí.
0: Un home de 72 anys, de nacionalitat francesa, ha mort aquest dimecres a la tarda mentre es banyava a la Cala d'Escodolà, a Tossa de Mar, a la Selva. Els fets han passat poc abans de les 8 del vespre. L'home nedava amb un familiar quan s'ha començat a trobar malament. Els equips d'emergències l'han tret de l'aigua ja inconscient i se li han practicat maniobres de reanimació, però no ha estat possible salvar-li la vida. En el moment dels fets, el servei de socorrisme ja havia finalitzat i durant el dia havia onejat bandera verda. Amb aquesta víctima ja són 21 les persones mortes a les platges catalanes des de l'inici de la campanya de bany. I a Cullera, el País Valencià, investiguen la mort d'un matrimoni irlandès de 45 i 50 anys que ha aparegut mort en un habitatge. Els cossos els van trobar els fills del matrimoni de 14 i 15 anys i amb necessitats especials al costat del jacuzzi de la casa que la família havia llogat per les vacances. La Guàrdia Civil ha obert una investigació per esclarir les causes de les morts, que a priori semblen accidentals. No es descarta que puguin estar relacionades amb el consum de drogues. Els fills del matrimoni ja es troben amb els seus familiars després de rebre, durant les primeres hores, l'atenció dels serveis socials de l'Ajuntament de Cullera. I un apunt més abans del temps, l'any que ve es podrà pagar amb targeta bancària en qualsevol transport públic de l'àrea de Barcelona. Els actuals lectors de la T-Mobilitat també acceptaran targetes de crèdit o de dèbit, més habituals només per treure el bitllet senzill. Aquest agost s'ha obert la licitació per adjudicar el servei bancari que ho permeti. L'usuari acostarà la targeta bancària o el mòbil als lectors d'accés de qualsevol mitjà de transport públic i ho tornarà a fer abans de baixar. El sistema detectarà si l'usuari ha canviat de zona o no per determinar l'import que ha de pagar. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, concreta el calendari per implementar-ho i com es justificarà la validació si es fa a través del mòbil.
16: D'aquí a 3 mesos màxim aquest sistema hauria d'estar implementat. El fet de passar la validació, ja sigui amb targeta o mòbil, ja acredita, no?, que has pogut accedir al transport públic perquè hi ha hagut aquest pagament. En qualsevol cas, si hi hagués una inspecció concreta, doncs l'acreditació del propi pagament a través del mòbil doncs seria el que acreditaria més enllà de la validació del propi pas.
0: Aquest sistema ja funciona a ciutats com Madrid o Londres i afavoreix l'usuari esporàdic. Els autobusos de TMB ja es poden comprar bitllets senzills amb targeta bancària. Es fa, però, amb un lector propi situat al costat del conductor, que desapareixerà quan s'hagi implantat el nou sistema de lectors de la T-Mobilitat.
1: El temps.
0: S'ha Sàntim, la previsió de Gemma Puig.
17: Mantindrem aquesta nit i matinada encara amb aquest ambient càlid, xafogós, a tocar de la costa, mínimes que aquest dijous tornaran a situar-se doncs per sobre dels 20-22 graus, puntualment a la costa central algun valor que no baixi dels 25 graus, també nit tropical en alguns punts de ponent i en canvi un ambient més fresc cap al Pirineu, Prepirineu. Núvols baixos a primera hora a la costa, alguna petita precipitació, alguna roïna en aquest sector i més sol en canvi cap al Pirineu i Prepirineu. El vent de sud s'anirà reforçant, sobretot de cara a la tarda, a cotes altes del Pirineu, avisos en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, cops de vent que poden superar els 90 km per hora, mantindrem el cel terrós, la pols sahariana i al vespre no descartem algun ruixat cap al Pirineu, Prepirineu occidental. Per tant, aquestes precipitacions anirien acompanyades de fang. Farà més calor, les màximes més altes superaran els 35 graus.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: La UGT alerta que la diferència entre els sous dels empresaris i els dels treballadors ha augmentat un 70% en els últims 5 anys. Segons un informe elaborat pel sindicat, l'any 2021 la bretxa entre els ingressos nets dels empresaris i els dels assalariats era de 7.000 euros i el 2025, 4 anys després, la xifra superava els 12.000 euros. El secretari de Política Sindical de la UGT, Òscar Riu, assegura que els beneficis de les empreses no estan repercutint en els treballadors.
18: Aquest repartiment dels beneficis cada vegada és més injust i que això no només és del senyor Elon Musk o del Mark Zuckerberg, sinó que aquí la nostra economia cada vegada és una economia més salvatge envers a les persones treballadores.
0: Les dades, basades en l'enquesta de condicions de vida de l'INE, indiquen que almenys la meitat dels assalariats reben sous inferiors als 27.000 euros anuals. Per això la UGT demana reforçar la negociació col·lectiva per distribuir el creixement econòmic de manera més equilibrada i lamenta que només un de cada tres convenis col·lectius té clàusules de revisió salarial per fer front a l'augment del cost de la vida.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Juncosa, a les Garrigues, busca una família per poder reobrir el bar del poble, tancat des del juliol. Ofereixen un lloguer social i ja han rebut una trentena de peticions de persones interessades. Lleida, Júlia Albacar.
19: El bar va tancar el 31 de juliol i la convocatòria per substituir els propietaris anteriors va quedar deserta. Per això l'Ajuntament va optar per fer una crida a les xarxes socials, que ha tingut molt èxit, i ja han rebut una trentena de sol·licituds. Ho explica la regidora Meritxell Montagut.
20: Tindrem salvat el bar, seguríssim. Les diverses entrevistes que han fet, vull dir, n'hi ha no només un, sinó hi ha diverses persones que encaixen molt bé amb el perfil.
19: A canvi, se'ls ofereix un lloguer social i la possibilitat d'escolaritzar els fills al mateix poble perquè hi ha una escola. Un bar que és essencial per a la vida al municipi de només 400 habitants. Així ho remarquen els veïns.
21: Los que creuen en Déu van a missa, però com que jo no crec en Déu, pues ell tenen el bar.
22: Que en un poble, un bar és un lloc social.
19: Un cop s'enllesteixin les entrevistes als possibles candidats, s'espera poder tornar a obrir l'establiment a partir del setembre.
0: El municipi de Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany, ha capturat 300 coloms en el que portem d'any, un 17% més que en tot l'any passat. Diuen que hi ha sobrepoblació d'aquests ocells i això els comporta un problema de salut pública per l'acumulació d'excrements. Girona, Núria Peraire.
23: Els problemes es concentren sobretot en alguns carrers i a la zona de l'escola, segons l'alcalde Salvador Coll.
24: És un tema ja de salut pública. Per tant, hem tingut que actuar, doncs, provocant salut pública més carrers, doncs, en llocs tan importants com és en l'escola. Estem parlant d'una gran volada de coloms. Semblaven, quan s'aixecaven els coloms, aquestes grans onades d'estornells que tenim al gener, doncs una situació preocupant en el municipi.
23: Han col·locat dues gàbies al centre educatiu i n'hi ha una altra més gran en un altre punt estratègic. Dins hi ha menjar per als coloms, que hi entren i ja no en poden sortir. A tocar del poble hi ha alguns magatzems i masies oberts en desús on els coloms hi han pogut entrar, s'hi han quedat i s'hi reprodueixen amb facilitat. L'Ajuntament ja ha contactat amb els propietaris dels immobles perquè els tanquin.
1: 3Cat Info.
0: Més de 6 anys després de trencar amb la família reial i marxar cap als Estats Units, el príncep Enric i la seva dona Meghan han tornat a Anglaterra, on s'espera que es quedin a viure. El fill petit del rei Carles III no és membre actiu de la monarquia i no està previst que reprengui tasques oficials. Londres, Quim Olivares.
2: El príncep Enric, de 41 anys, Meghan, de 45, i els seus dos fills van marxar del Regne Unit el 2020 després de denunciar una campanya agressiva de la premsa sensacionalista. Quan van sortir del país, van perdre la protecció policial. El duc de Sussex va denunciar que patia per la seguretat de la seva família i que per això no venia a viure amb la seva dona i fills al Regne Unit. Ara, si no hi ha cap canvi, es pagaran la seguretat privada, que no sortirà dels contribuents. Sobre el seu retorn, hi ha opinions confrontades entre els britànics.
3: Ha estat clar tant amb els britànics com ara amb els nord-americans que només hi són pels diners, que només intenten aconseguir tants contractes com sigui possible per diners.
4: Vull que torni, que els deixin en pau. Tothom pot fer el que vulgui, oi que sí? Som el 2026.
2: Meghan, exactriu, estava en converses per protagonitzar una sèrie de Netflix que rodaria a Anglaterra, però les negociacions haurien fracassat. De fet, la parella no ha explicat per què torna i deixa enrere Califòrnia. S'especula que entre els motius hi hauria el fet de ser a prop del rei, a qui li van diagnosticar un càncer el 2024, i l'intent de reconciliació d'Enric amb el seu germà Guillem, l'hereu al tron.
0: Are we expecting people? Can we put curtains on this window? I don't like how they can see into our apartment. Això que sentim és el tràiler de La Invitación, una comèdia nord-americana que apunta als Oscars. És un remake de la pel·lícula de Cesc Gai, Sentimental, que abans havia estat també obra de teatre, Els veïns de dalt. El director i dramaturg assegura que espera feliç a veure si es confirmen els bons pronòstics.
5: Que, home, no sé, això ja arribarà, si arribarà de moment, són suposicions. En la nostra professió, les coses que passen sense haver-les pensat molt

ha mort als 79 anys. Va fundar el Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili, d'on era catedràtic emèrit. Prat deixa un llegat de 5 dècades de docència i investigació amb més de 200 articles i 20 llibres publicats, amb obres de referència com Els nous imaginaris culturals o el seu últim llibre, La seducció de l'antropologia. Va aprofundir en l'estudi de les religions, l'espiritualitat i la cultura popular. També va ser membre fundador de l'Institut Català d'Antropologia i de l'Institut Tarragonès d'Antropologia i va dirigir la revista acadèmica Arxiu d'Etnografia de Catalunya.

0: Colònia acull des d'aquest dimecres el Gamescom, la fira de videojocs de referència a Europa. Catalunya hi arriba amb 46 empreses de la mà de l'ISEC, l'Institut Català de les Empreses Culturals. La cita durarà fins dissabte. És el tercer any consecutiu que l'ISEC, a través de la marca Catalan Arts, munta aquest estand a la zona de negoci de la fira. Un punt de trobada per fer reunions amb inversors i altres professionals del sector, que també es converteix en un espai interactiu on es podran provar els videojocs que s'hi presenten. Eva Colom és tècnica de desenvolupament de mercat a l'ISEC i valora, en declaracions a Catalunya Ràdio, que en aquesta edició s'hi hagin sumat 13 empreses noves.
1: És la primera vegada que tenim tantes empreses apuntades. És un èxit. Creiem que és degut a la bona experiència i després l'ecosistema a Catalunya és important, tenen molts espais per trobar-se, es parlen de la presència en aquesta fira i cada vegada són més que volen ser-hi presents.
0: L'ISEC busca desenvolupar la feina i la visibilitat de l'ecosistema dels videojocs de Catalunya en una fira com el Gamescom.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: Joan Laporta ha refermat l'interès del Barça a fitxar Julián Álvarez i ha recordat que el davanter argentí vol venir al Camp Nou. El president blaugrana ha demanat a l'Atlètic de Madrid que repensi les seves negatives inicials i ha insistit que l'oferta presentada al club matalassé continua vigent.
4: Que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, nosaltres estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hem fet.
3: També en clau de mercat blaugrana, el porter croat Livakovic ja ha passat aquest dimecres la revisió mèdica i aquest dijous es farà oficial el seu fitxatge per les pròximes 4 temporades. El Barça pagarà uns 2 milions d'euros de traspàs al Fenerbahçe turc i dos més en variables. I tornant a les declaracions de Laporta, també s'ha referit a l'actuació de la Policia Nacional a la rodalia del Camp de l'Elx de diumenge. El dirigent del Barça l'ha titllat de desproporcionada, violenta i esfereïdora i espera que tingui els càstigs i sancions que corresponguin, manté.
4: El que el Barça demanem i confiem que aquesta actuació, ja dic, desproporcionada i violenta que es va produir, i les imatges són esfereïdores i molt clares, doncs un cop confirmats els fets, tinguin el seu càstig i les seves sancions.
3: Mentrestant, el Barça disputa aquest dijous el seu partit pendent de la primera jornada de Lliga.
2: 3Cat Info.
3: Serà contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou, on finalment ha quedat descartat l'homenatge als campions del món. Del rival i del seu nou entrenador, Edin Terzic, n'ha parlat Hansi Flick.
5: El conec molt bé. També ens va visitar aquí, a Barcelona. Ja saps, és un entrenador amb una estructura clara i també li agrada jugar a futbol. Crec que és la mateixa filosofia que té l'Atlètic i per a mi encaixa molt bé.
3: El tècnic blaugrana ha desvelat que convocarà Balde i Rodri i que Rodri, a més, disposarà dels seus primers minuts. En canvi, Gavi s'ha continuat entrenant al marge del grup i està descartat per jugar per una contusió al genoll, tot i que s'espera que la setmana vinent ja estigui a punt. El Barça Atlètic Club de Bilbao el transmetrem a la TDT de Catalunya Ràdio. També posposat de la primera jornada, el Madrid ha superat per 4-1 la Real Societat aquest dimecres, amb un triplet de gols d'Mbappé i un altre de Vinícius. Al primer temps, tot i això, el marcador era d'empat a 1 i hi ha hagut xiulets del Bernabéu a l'equip de José Mourinho. El lateral maresmenc del Madrid, Cucurella, ha rebut l'homenatge de la seva nova casa pel títol mundial.
6: Muy especial, ha sido muy emotivo, al final pues un día muy importante y nada, muy contento. Me he sentido un privilegiado, al final no muchos reciben este cariño, pueden enseñar un trofeo tan importante en este estadio.
2: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
3: Pel que fa a l'Espanyol, té un principi d'acord amb el Bayern de Múnich per incorporar l'extrem Brian Zaragoza, que aquest dijous passarà

0: a la visió mèdica amb l'entitat Blanc i Blava i arribarà cedit per una temporada. La seva incorporació es farà oficial en les properes hores. Tornant al Barça, un apunt del femení que ha comunicat una lesió. La lateral Nes May Brooks pateix una lesió muscular al tibial posterior dret i s'estarà un temps estimat de baixa de 2 setmanes. A la segona divisió masculina, el Girona ha traspassat oficialment Arnau Martínez del València fins al 2031, a canvi de 5 milions d'euros i un mes en variables, a més d'un tant per cent en cas d'una futura venda. Arnau ha superat, de fet, aquest mateix dimecres la revisió mèdica amb els valencians i s'ha acomiadat posteriorment de l'afició de Montilivi amb un missatge difós pel club gironí.
1: Vaig arribar a Girona sent un nen. Mirant enrere, em costa creure tot el que he aconseguit durant aquests anys. Ara toca separar els nostres camins, i no és fàcil, perquè el Girona ha estat casa meva durant molts anys. Allà on vagi, sempre seré un gironí més.
0: En paral·lel, qui serà el substitut d'Arnau al lateral dret, Javier Boñar, ja ha passat la revisió mèdica a Girona, procedent de l'Atlètic de Madrid B. Obrim ara a bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
2: Trescat Info.
0: La cinquena etapa de la Vuelta a Espanya, íntegrament en territori català, s'ha saldat amb triomf a l'esprint per al britànic Matthew Brennan, de l'equipisme. Brennan ha sumat la seva segona victòria en aquesta edició de la Ronda Espanyola, després dels 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes. A la general, sense canvis significatius, l'esloveta de Pogacar de l'Emirates manté el mallot vermell de líder.
2: Trescat Info.
0: En bàsquet, l'Uni Girona ha fitxat la pivot sudanesa Adut Bulgak, que firma per una temporada procedent del Mallorca Palma. A l'Open dels Estats Units de tennis, el barceloní David Jordà ha quedat eliminat a la segona ronda de la fase prèvia, en caure davant del serbi Dusan Lajovic en 2 ajustats sets, 5-7 i 6-7. I afegim per acabar que aquest dimecres ha començat a Poznan, a Polònia, el Mundial de Piragüisme en la modalitat d'esprint. L'única piragüista catalana que hi participa, la banyolina Laia Pèlex, ha acabat segona de la seva sèrie a la prova dels K1 1000 i s'ha classificat per disputar les semifinals d'aquest dijous.

0: Com esteu? Molt bon dia. Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. Arrenquem un dijous en què tenim 17 graus a Berga, 18 a Gurb, 21 graus a Balaguer. I sembla que l'ambient avui encara serà càlid i això fogós. Però vaja, saludem el Tomàs Molina perquè ens ho digui. Tomàs, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com pinta això?
1: Doncs avui serà un dia un altre cop entrenyinat, amb aquesta presència de núvols prims, amb aquesta presència de pols en suspensió que manté aquest color marronós al cel. Un matí de sol, però, a les comarques de l'Alt Pirineu, de fet, a tot el Pirineu, amb molts punts de les comarques de Ponent, serà matí de sol, i a la tarda creixeran nuvolades també en aquesta mateixa zona i acabaran donant algun ruixat, alguna tronada, fins i tot, a última hora del dia o la primera part de la propera matinada. La temperatura avui puja una miqueta, és a dir, que farà un ambient més calorós, i demà, els que us lleveu d'hora, ben d'hora, podreu veure el final d'un eclipsi parcial de lluna, que es veurà molt baix a l'horitzó i just abans de que es pongui la lluna. Però vaja, si demà us estranya veure la lluna, és perquè hi ha un eclipsi parcial de sol. La lluna de lluna.
0: Ah, no m'ho dic. Gràcies, Tomàs, fins ara.
1: Vinga, bon dia.
0: Eclipsi de lluna, per tant, aquesta pròxima nit, com ens deia el Tomàs Molina, en un dia que serà, doncs, xafogós, amb aquesta calor que ara ens comentava, tot quan aquestes últimes hores hem de tornar a parlar d'un autèntic desastre natural, d'un altre desastre natural, aquesta vegada al nord del Nepal, com sabeu, just a la frontera amb el Tibet. Segurament heu vist aquestes imatges, que són realment horribles. Una enorme riuada, rapidíssima, ha deixat com a mínim 160 persones mortes, centenars de persones desaparegudes, una allau de gel, d'aigua, de fang, que es va emportar tot el que va trobar, incloent cases, cotxes, edificis, ponts, pobles, autobusos i, per descomptat, persones. Ha passat en una zona coneguda, molt freqüentada, perquè hi ha moltes rutes per caminar, per fer senderisme. Són alguns dels testimonis explicant que mai a la vida no havien vist res semblant. Camions o cotxes desapareixien en qüestió de segons davant d'aquestes persones que explicaven el seu testimoni després d'haver sobreviscut en aquesta tragèdia. Les autoritats del Nepal han avançat que entre les persones desaparegudes n'hi hauria dues d'espanyoles. La Generalitat diu que de moment no els consta cap català afectat. Els experts, per la seva banda, apunten que la principal causa seria el desglaç i el despreniment a partir d'aquí d'una glacera. És un dels temes que han centrat les últimes hores. Un altre dels temes molt comentats i que avui abordarem al Matí de Catalunya Ràdio és aquest macrojudici que fa dies que en parlem contra les xarxes socials, contra les plataformes, per la suposada addicció que generaríem els menors. I ha estat notícia de les últimes hores perquè la companyia de Mark Zuckerberg, Meta, que evidentment és la propietària d'Instagram, de WhatsApp i de Facebook, ha acceptat estalviar-se el que queda de judici a canvi de pagar més de 16.000 milions de dòlars per tancar el procés. És una quantitat, evidentment, raonablement petita en comparació als ingressos que té Meta, però és la quantitat més alta que ha pagat mai en un judici d'aquestes característiques. No només això, sinó que Facebook i Instagram s'han compromès a limitar l'ús entre els adolescents. Avui en parlarem, al Matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora, amb el Marc Massip, psicòleg expert en addicció a les pantalles, per veure si aquestes mesures són o no suficients. També us expliquem avui que Podem ha dit que no a la proposició de llei que, com us avançava ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Junts va registrar al Congrés per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Junts va modificar el preàmbul de la llei precisament per aconseguir el suport de Podem, que ara fa un any van dir que no.
2: Podríem entrar al fang, però el que ens interessa és resoldre-ho. Per tant, el que hem fet és treure l'exposició de motius i posar un petit preàmbul en el que expliquem la part més tècnica d'aquest 150.2, que és l'article en el que es basa aquesta delegació de competències.
0: I és el que ens deia la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueres, en una entrevista aquí al Matí de Catalunya Ràdio, però insistim, que Podem, malgrat això, ha dit que no, perquè continua grinyolant-li molt aquesta llei. Mentrestant, avui hi ha reunió entre el govern espanyol i les comunitats autònomes per acordar què passa amb els menors migrants que continuen a Ceuta. Això el dia que reapareix a Ceuta José María Aznar. L'expresident espanyol se'n va a Ceuta en plena crisi 20 anys després de la seva última visita quan encara presidia el govern espanyol. Per cert, que avui qui també torna en aquest cas al Camp Nou és la Lliga. A les 9, Barça Atlètic Club, un partit marcat per la detenció i l'agressió policial a un aficionat jove a Elx per portar una estelada. Arran d'això, el Barça ha suspès l'acte d'homenatge que estava previst fer avui als jugadors del Barça que van guanyar el Mundial amb Espanya.
3: Contra l'Atlètic de Bilbao hi haurà un acte d'exaltació de l'estelada. L'estelada expressa els anhels de llibertat i la voluntat de ser lliures de molts culers i catalans.
0: El Barça va aclarir que no hi haurà un acte d'exaltació de l'estelada, com a tal, organitzat pel club, però sí que les entitats sobiranistes repartiran 10.000 banderes als accessos de l'estadi. També en parlàvem ahir amb Míriam Nogueres d'això.
2: No només no s'hauria de fer això, sinó que el que s'hauria de fer és un reconeixement a persones valentes i sobretot d'aquest nano que va patir aquesta agressió.
0: I una altra polèmica que avui abordarem al matí de Catalunya Ràdio. Això amb el que s'ha enredat l'Agència Espanyola de Nutrició fent un informe sobre l'alimentació de dones en la menopausa basant-se en homes. Insistim, eh? És un informe sobre l'alimentació de dones en la menopausa basant-se en dades d'homes. Després de les crítiques, l'agència diu que ho revisarà. De fet, ha prestat al propi Ministeri d'Igualtat, que ha dit feu el favor de revisar-ho, perquè això no s'aguanta per enlloc. A l'Àgora avui en parlarem amb la doctora Carme Valls Llobet, que és endocrinòloga i una de les gran referències en medicina en perspectiva de gènere. Hi ha altres notícies de les últimes hores. Després de 6 anys, el príncep Enric i Meghan Markle ja són al Regne Unit.
4: We have some breaking news to bring you relating to the Duke and Duchess of Sussex and the news last week that they are returning to the UK. With me is our senior royal correspondent Daniel.
0: Van arribar ahir dels Estats Units i ara viuran en una residència privada que no serà reial i de moment no està previst que reprenguin cap tasca oficial. Tot això quan, després del comiat mundial a Dolly Parton, ahir sabien la desaparició de Tim Curry.
5: How do you do, I? See, you've met my faithful hand in hand. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candy man.
0: Ha mort Tim Curry, el llegendari actor britànic, l'estrella sobretot de The Rocky Horror Picture Show.

És el que explicava Tim Curry, el que explicava, no, el que cantava Tim Curry a The Rocky Horror Picture Show, que tenia 80 anys quan ens ha deixat. L'altre nom que ens ha deixat a les últimes hores és l'artista japonesa Yakoi Kusama, que ha mort en el seu cas als 97 anys. I avui, a Figueres.

0: Arrenca, doncs, el Festival Acústica i arrenca també el Matí de Catalunya Ràdio d'aquest dijous. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui, a l'àgora del matí, d'aquí una hora i mitja, mal comptada, Jordi Mir, Laura Aznar, Afra Blanco i Ignacio Rigau, però, de moment...

0: Marta Viana, Sílvia Solanes, Pol Foradada, com esteu? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Podem diu que no.
2: La formació no avala la nova proposició de llei que Junts va registrar ahir al Congrés per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. Tot i això, no tanca la porta a negociar-ne l'articulat per donar-hi suport.
0: Joan Vilaplana.
3: Els vots de Podem són decisius, però ara com ara continuen veient-hi un rerefons racista. Fa gairebé un any votaven en contra de la proposta presentada per Junts i el PSOE i sumaven els seus vots amb els del PP i Vox per frenar la llei. Aleshores, la formació morada va considerar especialment racista el preàmbul de la normativa. Ara Junts l'ha escapçat, però això no ha convençut la diputada i secretària general de Podem, Ione Belarra.
4: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que és la llei d'estrangeria.
3: Des del PSOE han assegurat que estaven al cas que Junts tornaria a presentar la llei, ara en solitari. Els socialistes tornaran a donar suport al text quan es porti a votació, possiblement a finals de setembre. Joan Vilaplana, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Es reuneixen.
5: El govern espanyol i les comunitats autònomes aquest matí per abordar el futur dels menors migrants que hi ha a Ceuta, una cita marcada per la plantada de tres consellers de Vox que han anunciat que impugnaran el trasllat de menors a les seves comunitats.
0: Madrid, Dani Sainz de Aja.
6: Són els consellers que Vox té als governs que compartix amb el PP a l'Aragó, Castella i Lleó i Extremadura. La ministra d'Infància, Cira Regó, s'adreça als populars i els acusa d'anar en contra del president de Ceuta, també del PP, i que ahir deia això.
7: Esto nos desborda, absolutamente. Nosotros no tenemos capacidad para acoger a 3.500 ni a 4.000 menores y vamos a pedir que sea el Estado quien se haga cargo de esto.
6: El que es vota avui és una ajuda de 25 milions d'euros per a l'acollida dels menors a Ceuta abans que se'ls trasllade a la península, un trasllat que té l'oposició del PP i que Catalunya no rebutja. Raúl Moreno, conseller de Drets Socials.
8: Jo crec que no és el moment de posar condicions, sinó de posar solucions. I per tant, nosaltres anem amb tot l'esperit de col·laboració davant d'una crisi important.
6: Des de Madrid, Dani Saideja, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Marxa enrere.
9: El govern espanyol finalment descarta habilitar poliesportius de Ceuta per acollir-hi immigrants. L'anunci havia generat un ampli rebuig entre la població de la ciutat autònoma i també en el seu govern. Després de la primera trobada del comandament únic per gestionar aquesta crisi, el ministre Ángel Víctor Torres ha dit que rectifiquen.
10: También hoy hemos visitado otros espacios y, por tanto, los polideportivos van a salir de ese Real Decreto en su próxima actualización y se van a incluir otros espacios. Nosotros no queremos afectar la convivencia, ni las normas, ni el día a día de la comunidad de Ceuta.
2: També ha avançat que Pedro Sánchez presidirà demà telemàticament una reunió extraordinària de l'equip de treball.
0: Riuada sobtada.
5: Tragèdia al nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, per una riuada sobtada que ha causat almenys 165 morts i un miler de desapareguts, molts d'ells turistes. Helicòpters militars i privats i també drons estan treballant en les tasques de rescat i recerca de desapareguts.
9: Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria dos ciutadans espanyols, tot i que de moment el Ministeri d'Exteriors no ho ha confirmat. El conseller d'Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha dit que no els consta per ara cap català afectat. Molts dels desapareguts, de fet, són turistes en una zona coneguda per les rutes de senderisme, com explica Kishore Sharma, que és un nepalès que viu a Catalunya.
11: És una zona que entra de Nepal a Tíbet, molta gent que havia anat a Monte Kailas i tot això que fan tour de Tíbet, tot això, quan baixen a Nepal, baixen per aquesta zona. Llavors, molta gent deu ser que estaven en trànsit, diguem. I després, una altra gent que ha anat a zona de trekking per la zona de Langtang.
2: Les causes dels fets estan investigant. La principal hipòtesi del govern del Nepal és que un despreniment de gel i roques causat per un terratrèmol ha barrat el pas del riu fins que el creixement del cabal l'ha fet desbordar. En canvi, una anàlisi posterior del Servei Geològic dels Estats Units assegura que les ones sísmiques les ha provocat l'esllavissada i no a l'inrevés.
0: Dipòsit pluvial.
5: L'Ajuntament del Vendrell al Baix Penedès invertirà més de 4 milions d'euros per construir-ne un per minimitzar els efectes de les inundacions a la urbanització de Brisamar. L'anunci arriba 5 dies després del fort temporal que va tornar a inundar molts carrers i baixos de la zona.
0: Ricard Buigas.
12: La construcció del dipòsit fluvial fa anys que està damunt de la taula, però no s'havia impulsat pel seu elevat cost. L'alcalde Kenneth Martínez diu que ha arribat l'hora de buscar solucions.
13: Ens hem de replantejar tots els sistemes de drenatges que tenim. Jo parlo dels drenatges, en aquest cas, municipals, que ens correspon, en el cas de l'organització Brisamar, que és el punt zero, per dir-ho d'una manera històric, al Vendrell.
12: L'alcalde convocarà un ple municipal al setembre per aprovar la disposició pressupostària per fer la inversió. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Minut de silenci.
9: Més d'un centenar de persones van homenatjar ahir des de Roda de Barà, al Tarragonès, les dues dones que van morir al municipi a causa dels aiguats de dissabte, quan els va caure un mur a sobre. L'alcalde Pere Virgili recordava les dues paradistes.
1: És el silenci, és el respecte, és l'acompanyament que hem de mostrar cap a aquestes dues persones, aquestes dues dones. La Dira Jacqueline i la Daisy Marisa, filla i mare respectivament.
0: Es recupera.
2: El poble occità de Pomas, després del tornado que dilluns a la tarda va causar una quarantena de ferits i va malmetre unes 300 cases. Ara el poble està rebent una onada de solidaritat i es prepara per la llarga reconstrucció.
0: Enviada especial a Pomas, Laura Bertran.
14: Des que dilluns a la tarda un tornado va escombrar Pomas, s'organitzen l'ajuda, les tasques de neteja i de tala d'arbres i els controls de seguretat. Més enllà de l'urgència, el poble trigarà molt de temps a recuperar la normalitat. Sentim el seu alcalde, Hervé Giné.
15: C'est un défi.
16: És un repte, però estic convençut que el superarem. Ho reconstruirem sense cap problema, juntament amb tothom, amb la població, amb els poders públics, i res és impossible. Així doncs, al contrari, és un repte.
14: L'escola del poble ha quedat totalment destruïda a pocs dies de l'inici del nou curs escolar. Des de Pomas, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Controlat.
5: L'incendi que cremava des de dimarts a la tarda a la Serra de Collserola, a Barcelona, ha calcinat 54 hectàrees. Aquesta nit, una desena de dotacions dels bombers de la ciutat han treballat per rematar els punts calents. Amb el foc pràcticament extingit, els veïns del barri de Canyelles i el de Torre Baró critiquen la gestió forestal i acusen l'administració de deixadesa.
17: El que jo pensava que aquest estiu, com ja era quasi al final, doncs ja no hi hauria aquest. I és una pena, perquè com ara ja començava a estar tot verd, doncs mira, una altra vegada tot negre.
18: Ahora no pasa nada, pero eso no puede que siga así. Los pinos hay que cortarlos. Hay 15 metros de las casas.
0: Ara mateix passen 2:15, escoltar el matí de Catalunya Ràdio i la quantitat de les últimes hores, 16.000 milions de dòlars.
9: Meta limitarà per defecte l'ús d'Instagram o Facebook als menors de 18 anys als Estats Units com a part de l'acord per evitar el macrojudici sobre el disseny addictiu de les seves aplicacions. El grup de Mark Zuckerberg accepta, a més, pagar aquesta quantitat de més de 16.000 milions de dòlars.
0: Ignasi Abad.
19: Aquesta xifra és molt menor als 200.000 milions que demanaven la trentena d'estats al judici. A més de la indemnització destinada a accions per prevenir els efectes perjudicials de les xarxes socials, Meta accepta restringir a 2 hores al dia l'ús de les seves apps per part dels menors i les bloquejarà entre la mitjanit i les 6 del matí. Segons el fiscal general de Califòrnia, també es limitaran les notificacions.
9: Meta s'ha compromès a bloquejar les notificacions entre les 10 del vespre i les 7 del matí i durant la jornada escolar, quan els nostres fills haurien d'estar dormint i estudiant, no fent scroll.
19: També s'impedirà als joves veure els m'agrada de les seves publicacions i es desactivaran els filtres que imiten la cirurgia estètica. Ignasi Abad, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Es mantindrà el secret.
2: Els experts creuen que gràcies a aquest acord extrajudicial Meta no es veurà obligada a fer públics més detalls sobre com impacten els algoritmes en el cervell humà. Ho ha explicat l'expert en ciberseguretat informàtica Bruno Pérez Junca a 3Cat Info.
20: Es veu que hi ha unes ganes de no arribar en aquest judici i a fer-li preguntes que potser serien una mica pollents o que potser no tenen ganes de contestar, com per exemple perquè la majoria dels directius seus doncs no permeten l'ús de les xarxes als seus fills, no?
5: La sociòloga Liliana Arroyo, especialista en la innovació social digital, veu positiu que els menors no puguin accedir a les apps a qualsevol hora perquè això afecta moltíssim els hàbits dels adolescents.
21: Aquesta necessitat d'estar sempre disponibles i, a més, sempre accessible. Això en concret sabem que afecta moltíssim el que són els hàbits de son, de descans i d'estudi, fins i tot.
0: Polèmica.
9: Per un informe de l'Agència Espanyola de Notició que feia recomanacions d'alimentació a les dones en la menopausa basant-se en dades d'homes.
2: L'error l'ha denunciat l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues, l'AMIT, que ho considera una frivolitat.
0: Maria Costa.
22: L'informe explicava quins són els riscos nutricionals de la dona durant la menopausa. Per fer algunes de les recomanacions, agafava només com a referència alguns valors nutricionals provenents d'estudis fets exclusivament en homes. Ho denuncia Catalunya Ràdio la presidenta de l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues, Maite Paramio.
23: És quasi una frivolitat. Agradecíamos que por fin se hubiera hecho un trabajo
3: trabajo sobre mujeres menopáusicas, que hay muy pocos, pero nos parecía peligroso, sobre todo porque las mujeres suelen tomar muchos suplementos de hierro, de vitamina D, calcio, que no se dieran los datos con un estudio riguroso, científico.
22: L'agència assegura que ho revisarà després que el Ministeri d'Igualtat també li hagi exigit. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Rècord d'hipoteques.
5: Les concedides a Catalunya en un primer semestre han batut el seu màxim des del 2010. Feia 16 anys que no se'n signaven tantes. Aquest juny han tornat a repuntar i se n'han concedit més de 8.000.
0: Roger Santaló.
4: De mitjana, els crèdits freguen els 195.000 euros. En la majoria de casos, són parelles joves d'entre 28 i 40 anys que necessiten l'ajuda dels pares per pagar l'entrada del seu primer habitatge. Ho explica Albert Domingo, membre de la Junta del Col·legi de Notaris, en declaracions a Catalunya Ràdio.
15: Jo diria que per primera residència es firma el 90% dels préstecs, o 80%, el 90%. És a dir, préstecs d'habitatge, primera residència, 90%. Segona residència, no necessiten tant la finançació exterior.
4: A més, les condicions bancàries són més dures que abans. Els tipus d'interès van pujant i de mitjana s'apropen al 3%. Per això els notaris reclamen a l'administració que les ajudes siguin més generoses i que les donacions no penalitzin tant fiscalment. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ja han tornat.
9: Més de 6 anys després de trencar amb la família reial i marxar cap als Estats Units, el príncep Enric i la seva dona Meghan Markle han tornat a Anglaterra, on s'espera que ara es quedin a viure.
0: Londres, Quim Olivares.
23: El fill petit de Carles III no és membre actiu de la monarquia i no està previst que reprengui cap tasca oficial. Els ducs de Sussex van marxar del Regne Unit el 2020 després de denunciar una campanya agressiva de la premsa sensacionalista. Llavors van perdre la protecció policial i ara, si no hi ha cap canvi, l'hauran de continuar pagant. Meghan, exactriu, hauria negociat sense èxit protagonitzar una sèrie de Netflix que rodaria a Anglaterra. De fet, la parella no ha explicat per què deixa enrere Califòrnia. Hi ha especulacions. Ser a prop del rei, a qui li van diagnosticar un càncer el 2024, o intentar la reconciliació amb el príncep Guillem, hereu al tron. Quim Olivares des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: L'atropellament deliberat.
22: Ha passat a Cannes, al nord-est de França, cap a les 10 del vespre. Segons les autoritats, el conductor d'un vehicle ha embestit deliberadament diverses persones que es trobaven en una parada de transport públic prop de l'estació de tren de la ciutat.
5: Hi ha un mort i una desena de ferits, 7 en estat crític. La policia ha coordonat la zona mentre els serveis d'emergències atenien les víctimes. Segons mitjans locals, el conductor de 26 anys ha fugit i poc després han detingut a uns 20 quilòmetres al nord de Cannes.
0: Tor.
9: El pas de vehicles cap a Andorra pel camí privat del port de Cabús ha obert un nou conflicte a Tor, al Pallars Sobirà. Una part dels veïns acusa l'altra part d'instal·lar cartells sense cap consens per prohibir-ne la circulació.
0: I més qüestions, gestió del trànsit.
22: El govern presenta un nou sistema que permetrà millorar-la gràcies a la intel·ligència artificial. S'anirà desenvolupant i implantant durant els pròxims 3 anys en els 6.000 quilòmetres de vies de gestió de la Generalitat.
5: En una primera fase abastarà uns 326 quilòmetres de carreteres de l'àrea metropolitana de Barcelona. L'eina recollirà tota mena de dades que li permetran monitoritzar el trànsit en temps real i, a més, les compararà amb dades històriques d'incidències i accidents. Núria Parrón, consellera d'Interior.
24: Permet, doncs, prendre decisions que poden ajudar a millorar, per exemple, la sinistralitat. O poder actuar amb molta més prevenció davant d'una situació de congestió per informar la població.
9: El projecte té un pressupost de 7 milions d'euros i ha de permetre millorar el temps de resposta i el manteniment de la xarxa, així com també reduir les emissions.
0: Amb targeta bancària.
22: A partir de l'any que ve, per fer un viatge puntual en metro, bus o tren a l'àrea de Barcelona, ja no caldrà comprar abans el bitllet senzill. Es podrà validar directament amb la targeta bancària.
0: Cristian Roldán.
25: Amb el nou sistema, els usuaris podran accedir al servei sense haver de comprar abans un bitllet senzill ni carregar la T-Mobilitat. Només caldrà acostar la targeta de crèdit o dèbit o el mòbil als lectors en entrar al transport i fer-ho també en sortir-ne. D'aquesta manera es calcularà automàticament l'import segons les zones recorregudes. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, explica que el pagament del mòbil servirà també per acreditar el viatge davant els revisors.
26: Si hi hagués una inspecció concreta, doncs l'acreditació del propi pagament a través del mòbil doncs seria el que acreditaria més enllà de la validació del propi pas.
25: El servei s'ha licitat aquest agost i la Generalitat preveu posar-lo en marxa en un màxim de 3 mesos un cop s'hagi adjudicat. Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Intel·ligència artificial també a les platges.
5: Diverses platges catalanes proven un nou sistema de vigilància amb intel·ligència artificial que utilitza càmeres que no enregistren. El sistema està pensat per detectar els tipus d'ofegaments més comuns, el de persones grans que perden el coneixement dins l'aigua.
0: Núria Pereira.
27: Quan una persona perd el coneixement, no crida ni es mou de manera exagerada, per tant costa més de detectar
22: visitar i quan les platges estan plenes de gent encara més. Proactiva Serveis Aquàtics ha patentat a Europa una nova tecnologia. Instal·len una càmera que apunta al mar i s'hi aplica la intel·ligència artificial per identificar cossos que no es mouen. Les imatges les rep en directe un centre de control que quan veu un ofegament avisa el socorrista de la platja. Ho explica el director de Proactiva, Oriol Canals.
6: Està analitzant sobre un mateix pla moltíssima gent alhora, moltíssima gent a la vegada. Per tant, diguéssim, la probabilitat de que nosaltres detectem un cas com el que t'acabo de dir és molt superior a la que tenim sense aquesta tecnologia.
22: L'estan provant a Badalona, Roses, Platja d'Aro, també a la piscina del Club Natació Catalunya de Barcelona. Des de Girona, Núria Pereire, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I anem als esports amb el Robert Prat. Robert, bon dia.
7: Bon dia.
0: El Barça avui debuta a l'estadi a la Lliga davant l'Atlètic Club a partir de les 9.
7: Valdi i Rodri han entrat a la convocatòria, Gavi ha quedat fora per lesió, el club ha decidit no fer cap reconeixement als campions del món a la prèvia del partit, hi haurà una reivindicació de l'estelada a les graderies com a senyal de llibertat d'expressió. Joan Laporta, president del Barça.
8: Contra l'Atlètic de Bilbao hi haurà un acte d'exaltació de l'estelada. Espanya es defineix com un estat social i democràtic de dret, on la llibertat d'expressió està dins dels seus drets fonamentals de la Constitució espanyola. L'estelada expressa els anhels de llibertat i la voluntat de ser lliures de molts culers i catalans.
7: Ja hi ha la primera denúncia per l'agressió policial al menor que portava l'estelada a ells. La va presentar l'entitat jurídica Acció Casa per diversos delictes, entre els quals el de tortura.
0: I el Barça manté l'oferta per Julián Álvarez fins a l'últim moment. Demana a l'Atlètic de Madrid que es repensi la seva negativa.
7: Sí, perquè la situació del jugador és insostenible, fins i tot amb els seus companys. Tant és així que Julián va al·legar una indisposició i no es va entrenar.
8: Que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, nosaltres estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hem fet.
7: Livakovic serà avui anunciat com a nou jugador del Barça, 4 milions d'euros. Incloses les variables, el Depor fitxa l'ex blaugrana de Matraoré i Héctor Ford medita acceptar l'oferta de la Reial Societat. Precisament el Madrid supera sense problemes la Reial 4-1 en l'estrena de Mourinho al Bernabéu, un partit de Lliga, 3 gols de Mbappé, un de Vinícius.
0: I avui tenim sorteig de la Champions.
7: A les 6 a Mònaco es decidiran els 8 partits de la Lligueta de 36, del primer al 8è passen directament als 8ens de final, del 9è lloc al 24 disputen una eliminatòria extra per passar als 8ens i els classificats entre el 25 lloc i el 36 queden eliminats. El Barça no evita rivals com PSG, Arsenal, Bayern o City. La Volta arriba avui a Castelló amb el lideratge incontestable de Pogacar a la General.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. La nit de diumenge a dilluns torna la nit dels ignorants.
11: I m'encanta.
10: Amb Marta Romagosa.
11: A la nit dels ignorants passen coses increïbles.
12: I és que aquest programa és...
13: Sí, és que sembla la universitat oberta, de bon dia i dada, igual, igual.
10: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants. Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
0: El 46.416, 4, 6, 4, 1 i 6, de la sèrie 41.
10: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
27: Les tasques d'extinció van bé.
28: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat. Registres
10: a Catalunya. A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
28: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
10: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
28: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
10: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor. Catalunya Ràdio.
28: Som 3Cat.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: I per arribar a 2:15, un dels protagonistes del curs amb el Jovany i companyia.
29: Que callin. Jo n'estic cansat. Si jo no dono lliçons, però tampoc me'n donen.
30: Estic cagat, eh?
0: L'entrevista que marca l'inici del curs polític i que precedeix l'excursió que farà demà el president Illa a Brussel·les per reunir-se amb Carles Puigdemont.
31: Serà la primera vegada que Illa i Puigdemont es reuneixin cara a cara.
32: Sí, només espero que hi hagi més il·luminació que l'entrevista d'avui, perquè si no, potser em reuneixo amb un musco i no m'entero. Ja,
0: president Salvador Illa, bon dia de nou.
32: Bon dia, altre cop, Ricard.
33: Ja sou amics, pràcticament.
32: així, i ara ho veig, ho veig a la cara. Clar,
1: abans
32: aquest escull, aquest
1: abans li veies mitja cara, sí, només, no, president?
32: Si girava ja una mica de cantó...
1: No sé què esteu dient, això és...
31: Ha fet l'entrevista sense saber qui li estava fent les preguntes, pot
32: sense
31: ser això?
32: Sense saber-ho del tot. Però la camisa, he pensat, potser encara ho es porta. Sí. Perquè la camisa és la mateixa, sí, que porta...
1: I la il·luminació era de crim.
32: La il·luminació era de crim.
1: La il·luminació era de crim. Que té ganes de reunir-se amb Puigdemont, eh?
32: Bueno, m'he dit que... Ara toca.
1: Sí que ha dit ara toca. Sí,
32: he dit això...
31: Sí, una altra vegada ha fet servir terminologia, sí, sí, de Jordi Pujol.
1: No, usoleja, no, no, és que usoleja, no, molt, no, president.
32: Humilitat, jueu. Jo no sé si faig servir terminologia del president Pujol o no, però si ara toca...
1: Veus?
32: Ara toca.
1: Veus? Mira, fins i tot la tos.
32: I s'ha cregut que sóc vosaltres.
1: Senyor Pujol, està fent... Sí. De...
32: Pujol,
31: salga d'este cuerpo, no, senyor Pujol.
32: No, jo sóc el president Illa.
1: Ja. Sí.
32: Que ningú...
31: Aquesta tos, que té aquesta miqueta de tos, se l'ha de fer mirar.
1: És l'aire, és l'aire condicionat.
32: Sí, sí, condicionat. Allà, a la Sau a Montserrat, on hem fet l'entrevista, sí, allà, un aire molt...
1: Canvien els filtros, que a vegades són els filtros, eh, president?
31: Si s'ha d'anar renovant, sí, això.
32: Sí. Ens conformarem amb les engrunes com si fóssim tites.
0: Amb això arribarem a 2:15.

0: Notícia de les últimes hores, aldarulls a Ceuta, entre grups de persones, sobretot en algunes platges on continuen havent-hi algunes persones. Recordem que hi ha diverses persones que continuen a la ciutat després de l'entrada massiva de la qual avui fa just 4 setmanes. En aquest context, una altra de les notícies de les últimes hores és que Podem es nega a la proposta de Junts que, com explicàvem ahir al matí de Catalunya Ràdio, ha refet lleugerament la iniciativa legislativa per delegar les competències d'immigració a la Generalitat.
1: Ara mateix no hi ha cap excusa per no votar que sí, perquè aquella part que ells en el seu moment van dir que els hi molestava ja no hi és.
0: És el que deia Míriam Nogueras ahir al matí de Catalunya Ràdio, però com dèiem, Podem continua dient que no.
2: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería.
0: És Iona Belarra, la secretària general de Podem. Tot això l'endemà de saber-se que Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per donar explicacions de Ceuta i el dia que José María Aznar visitarà la ciutat. L'expresident del govern espanyol, segons va confirmar ahir la Fundació FAES, la fundació relacionada amb el Partit Popular, visitarà la ciutat de Ceuta a les pròximes hores. Tot això, mentre el món encara està impactat per les imatges de la gran riuada del nord del Nepal, a la frontera amb el Tibet, que ha arrasat absolutament tot.
3: He vist com 9 camions desapareixien amb la riuada i també hi havia persones. És un accident que et trenca el cor. He fet de professor aquí durant 18 anys i no havia vist mai una cosa com aquesta.
0: Hi ha 165 morts confirmats i centenars de desapareguts. Molts turistes que eren en aquesta zona coneguda per les rutes de senderisme i pelegrinatge. Les autoritats nepaleses han avançat que entre les persones no localitzades hi hauria 2 espanyols. De moment el Ministeri d'Exteriors no ho ha confirmat. I aquesta nit hem conegut la mort als 97 anys de l'artista pop japonesa Yayoi Kusama. La recordareu per les seves instal·lacions immersives plenes de cercles i escultures de carbasses que hi ha a molts museus, però també en espais públics de tot el món. I els esports, Robert Prat.
4: El Barça que debuta a l'estadi a la Lliga davant l'Atlètic Club a les 9, amb Alde i Rodri a la convocatòria, amb l'absència de Gavi. Laporta diu que no hi haurà homenatge als campions del món. Es farà una reivindicació de l'estelada a les graderies. El club blaugrana demana a l'Atlètic de Madrid que repensi la situació de Julián Álvarez. El Madrid guanya 4-1 la Real i a les 6, sorteig a Champions. Al Barça li poden tocar PSG, Arsenal, City i Bayern de Múnich en els 8 primers partits de la Lligueta.
0: Fem ara un cop d'ull a com tenim el pronòstic del temps per les pròximes hores. Tomàs Molina.
5: Avui tornarà a ser un dia amb nuvolositat variable, més sol al matí a les comarques de l'Alt Pirineu, l'Aran, també cap al Pirineu gironí, però amb intervals en núvols que tornaran a ser presents en la façana litoral i prelitoral. Fins i tot no descartaríem alguna petita gota que encara aniria bruta de presència de pols sahariana, d'aquesta pols del desert que manté doncs la pluja bruta. Una tarda de nuvolades al Pirineu, de vent de garbí que bufarà encara moderat a fort en aquesta zona i també de possibilitat d'algun ruixat en el sector de l'Alt Pirineu. La temperatura amb tendència a pujar amb un ambient de màximes que arribaran als 34-35 graus. De cara a demà, la situació continua marcada pels núvols alts, núvols mitjans, que mantindran el cel entrenyinat, amb presència de sol, però això sí, amb temperatura una miqueta més baixa.
0: Mobilitat a aquesta hora, Sílvia Andrés, com ho tenim això? Bon dia.
6: Bon dia, hi ha diverses incidències. Els trens circulen amb demores a la línia R4 per un robatori de cable en el tram entre Sant Sadurní d'Anoia i la Granada. Destaca també els retards a la línia d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona per una avaria a la capital espanyola. A Barcelona, autobusos i metro a l'hora.
0: I a les carreteres, com les tenim ara mateix? Mariló García, com estàs? Bon dia.
7: Bon dia, doncs encara tranquil·les, però hi ha un vehicle avariat a l'autopista P7 a Mollet del Vallès en sentit sud que talla un carril i provoca retencions en aquesta zona i afecta de retruc la C-17 amb retencions a Parets del Vallès en direcció a Barcelona o bé per enllaçar amb la P7.
0: Gràcies, Mariló.
7: Fins ara.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí a una horeta, Jordi Mir, Laura Aznar, Afra Blanco i Ignacio Rigau, però de moment fem un cop d'ull als diaris. I comencem, com sempre, per les portades i les opinions més destacades amb el Pol Foradada i el Marc Forada. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui, amb la riuada al Nepal a totes les portades.
9: Riuada mortal al Nepal. Titula l'Ara, riuada devastadora al Nepal. Llegim al periòdico.
8: Una riuada sembra la destrucció al Nepal, explica La Vanguardia.
9: En tots tres casos, acompanyes de fotografies que ocupen mitja pàgina. En una hi veiem com s'han desbordat els vessants de l'Himàlaia.
8: I en una altra, com les autoritats rescaten i duen en braços una dona gran. Hi ha més de 160 morts i centenars de desapareguts.
9: L'altre gran tema del dia és Meta, que pagarà 17.000 milions de dòlars per evitar el judici sobre els menors i les xarxes, titula l'Ara.
8: Un titular que repeteix a la Vanguardia, que afegeix que així es bloqueja el judici per la querella de 29 estats nord-americans.
9: I editorial al mateix diari sobre Meta, on se subratlla que Zuckerberg ha volgut evitar una condemna que posaria en perill l'existència de la companyia.
8: Però això no impedeix, diu el diari, que la imatge de Meta i la seva manera de fer hagin quedat tocats seriosament, perquè el que feia l'empresa fins ara era poc més que un maquillatge.
9: I Ceuta, esclar, que encara treu el cap a les portades d'avui.
8: Interior va rebre el juliol 7 avisos del CNI sobre Ceuta, però ho va considerar insuficient, diu el periòdico.
9: O l'editorial de l'Ara, que insisteix en la mala gestió que ha derivat en xoc intern.
8: I es demana que es depurin responsabilitats en una crisi que està posant el govern de Sánchez contra les cordes.
0: 8:02. Després de les portades, després de les opinions, fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Solanes i la Sílvia Creus. Bon dia.
10: Bon dia.
0: Si sou fans de menjar al bocat, val la pena que aneu amb compte.
10: Sí, perquè augmenten les lesions a la mà per tallar aquesta fruita de moda en els esmorzars. Un hospital del nord d'Alemanya ha documentat 80 casos des del 2020 del que es coneix com a mà del bocat. Dels 8 casos de fa 6 anys, van passar 21 al 2025. Qui més en té són les dones joves. Les lesions no són simples talls, ni ha que requereixen cirurgia i tot, i és que pot tocar zones delicades com tendons, nervis digitals o artèries, o recollir-ho en nius.
0: Opeta les ressenyes.
10: L'hotel del Conflent, que va acollir improvisadament els 180 ciclistes de la Volta que es refugiaven de la calamarsada que estava caient, van envair sobtadament l'Iglesa Village Club Les Sorbiers, que no només els va atendre ràpidament amb tovalloles i begudes calentes, sinó que no ha volgut cobrar res a l'organització de la cursa. En pocs dies ha rebut més de 1.000 ressenyes positives i qualificacions de 5 estrelles, algunes de part dels mateixos ciclistes i equips. Ho recull, entre d'altres, el Mundo Deportivo.
0: Neixen noves espècies en perill d'extinció, però polèmica.
10: Al Zoo de Madrid han nascut un elefant de Sumatra i un orangutan de Borneo. Ara bé, el debat està obert perquè els animalistes demanen que els alliberin i no els criïn en captivitat. En el cas de l'elefant de Sumatra, forma part d'una de les espècies més amenaçades. En només 3 dècades han perdut gairebé un 70% del seu hàbitat. Ho veiem al País.
0: I un toro mecànic que ara resulta que no era ben bé un toro?
10: Doncs no, era un penis gegant.
0: Caram.
10: Al municipi d'Alginet, al País Valencià, ha esclatat la polèmica després que un grup de veïns col·loqués per amenitzar una festa de la cervesa dins les festes del poble una d'aquestes atraccions de bou mecànic, però que en aquest cas no era un bou, sinó un penis. El grup municipal de Vox va alçar la veu i alguns veïns van qualificar l'atracció d'ofensiva perquè deien la podien veure criatures. Sembla que torturar animals a les festes populars sí, però cavalcar un falus gegant no. Ho llegim a l'ABC.
0: 8:30, aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i la Marisa Gil.
11: Comencem mirant la premsa del Nepal després del desastre natural d'ahir, que ha deixat, recordem, almenys 160 morts i centenars de desapareguts. Els diaris locals expliquen que el Banc Mundial enviarà 25.000 milions de dòlars per ajudar a la reconstrucció. També que hi ha 17 helicòpters de rescat esperant per enlairar-se des de l'aeroport de Katmandú i les dificultats que tenen alguns pobles per recuperar aquestes hores l'electricitat. Segons expliquen, els danys a les carreteres, en l'energia i al turisme suposarien una pèrdua estimada d'atenció de més de 2 bilions de dòlars. A la premsa britànica, The Guardian destaca que dos neurocirurgians de Londres han fet la primera operació amb èxit al món assistida amb intel·ligència artificial per extirpar, en aquest cas, un tumor cerebral. El pacient era un home de 48 anys i s'ha mantingut la notícia en secret fins que l'home s'ha recuperat. A The Telegraph, notícia curiosa sobre la mort de Dolly Parton, i és que l'última cançó de l'artista no es podrà escoltar fins d'aquí 20 anys, l'any 2046, quan ella hauria fet 100 anys. Es diu My Place in History i ella mateixa va guardar el CD amb una cançó gravada dins una capsa de fusta al seu parc temàtic als Estats Units.
12: A la premsa econòmica, l'Economista informa que el Banc Central Europeu admet que els tipus d'interès pujaran més del que havien calculat. L'increment es produirà per contenir la inflació, però també perquè, sorprenentment, l'economia de la zona euro resisteix. Tot fa pensar que al setembre els tipus d'interès pujaran 25 punts fins al 2,5% i a principis de l'any vinent s'incrementarien 25 punts. Més. El diari digital On Economia explica que Catalunya és la comunitat autònoma que rep més diners de l'Estat per sufragar competències pròpies. Són 3.563 milions d'euros, segons dades de l'any 2023. El diari assenyala que si es mira els diners que rep Catalunya per habitant, algunes comunitats amb moltes menys competències reben xifres similars. I recorda que el dèficit fiscal és de 21.000 milions d'euros, segons dades de la Conselleria d'Economia. Finalment, anomena expansió, on trobem en què inverteix Donald Trump en borsa. Revela que el president nord-americà va fer més de 1.000 operacions borsàries només durant el mes de juny passat i que va vendre accions de Meta i Motorola i en va comprar de Berkshire, Visa i Mastercard.
0: Minuts per arribar a 7:45. En repassem ara la premsa esportiva. Robert Prat, bon dia.
4: Bon dia. El Barça no renuncia a Julián Álvarez. El Mundo Deportivo assegura que continua vigent l'ofensiva per fitxar el jugador, que al·lega una indisposició per no entrenar-se amb l'Atlètic de Madrid, mentre que el diari Esport afegeix que la porta no es rendeix i el jugador tampoc tira la tovallola.

0: El director de l'esport, Joan Baells, diu que amb l'oferta de 100 milions sobre la taula, l'Atlètic de Madrid no cedirà i que Florentino s'ha sortit amb la seva encarint el jugador amb aquella oferta fantasma que va fer en el seu moment de 150 milions. El diari Marca incideix que ara mateix l'únic perjudicat és el jugador.
1: Vull justícia.
0: I La Vanguardia sentencia. El Barça ja ha decidit o Julián Álvarez o res de res. L'esportiu diu que és el moment d'exaltar l'estelada del partit d'avui entre el Barça i l'Atlètic Club i afegeix que hi haurà 10.000 estelades per protestar contra l'actuació policial que repartirà ANSE i Òmnium. El diari ara parla del partit de les estelades amb la suspensió de l'homenatge a la Roja i el periòdico matisa una mica, diu que el Barça, com a club, no organitzarà cap acte institucional per l'estelada.
2: I el cor dels catalans, la senyera i l'estelada.
3: Després de la premsa esportiva, fem un cop d'ull també a la premsa del cor. Sílvia Andrés, bon dia.
4: Bon dia, Freddy. Els ducs de Sussex tornen a viure una altra vegada al Regne Unit. Meghan Markle i el príncep Harry, acompanyats pels seus dos fills, van arribar ahir en un jet privat, com si fossin reis. Els ducs de Sussex paguen de la seva butxaca el lloguer de la seva nova casa a l'exclusiva àrea dels Cotswolds. Perquè us feu una idea, és la zona on els rics de Londres tenen la caseta del cap de setmana. D'altra banda, s'ha fet córrer el rum-rum que Meghan havia trobat feina com a actriu a The Gentleman. Sembla que era un rumor. La sèrie gira al voltant dels negocis pocs legals d'uns aristòcrates britànics. Si Markle hagués fitxat per la sèrie, la ironia hauria estat màxima, ja que els personatges són tan ambigus com ella mateixa. En definitiva, el culebrot Sussex ha començat i ja amenaça a tenir massa capítols.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Aquest estiu hem somiat més, amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu.
9: Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: Sabies que els esquimals fan la distinció entre 30 blancs diferents? Doncs a Lidl sabem distingir entre un blanc de 18 cèntims la rentada i un altre de 36 cèntims. Saber triar és emportar-te el detergent Formil per només 6,69. Lidl, val la pena.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
3: En un minutet ens plantarem a 7:45, aquí al matí de Catalunya Ràdio. Marta Viana, molt bon dia de nou.
11: Què tal? Bon dia.
3: Aniversaris, qui fa anys avui?
11: Va, avui comencem amb Eurovisió, parlant de la guanyadora d'Ucraïna de l'any 2016, que home, és Jamala.
3: Sí, això ja anem. Ja anem a fer la punyeta.
11: He posat una mica així més de context, sí, per veure si ens ubicàvem, però...
3: Sí, aviam, Eurovisió 2016, eh?
11: Sí.
3: 30.
11: 43.
3: 43,
11: bé, bueno,
3: que clar. Sí. És que Eurovisió hi ha de tot, no, hi ha gent molt joveneta i hi ha gent més veterana.
11: Exacte.
3: Vinga.
11: Seguim amb el dissenyador Tom Ford, que en fa quants?
3: Home, Tom Ford, 67.
11: I quasi 65.
3: Vinga.
11: Seguim amb el tenista Carles Moyà, que en fa número rodó, va.
3: 60.
11: 50.
3: És més jove que jo, clar, clar. És que jo aquests els veig molt grans de manera absolutament irracional. Sí, sí, sí.
11: I acabem amb el director esportiu del Barça, jugador també, a Deco.
3: Deco. Deco.
11: Una mica més que, menys que Moyà, eh?
3: Menys que Moyà, eh? 45.
11: 49. Bé, bueno, més o menys.
3: Allà, allà.
11: Allà, allà.
3: Vinga, i el santoral.
11: Avui és Santa Mònica, Santa Margarida, Santa Eulàlia, Sant Marcelí, Sant Pere, Sant Narn i Sant Ruf.
3: Gràcies, Marta Viana. I ara, aquest estiu, hora aquesta hora, com cada dia aquest estiu, ara ho hem dit bé, de fer una recomanació literària. Vaja, no nosaltres, ens la fa una llibreria.
12: Hola, sóc la Judit, de la llibreria Buc de Llibres de Mataró. Us volia recomanar un llibre per nois i noies de 12 a 14 anys, aproximadament, i també per adults, que es diu Duna, Diari d'un estiu. És de la Muriel Villanueva, amb il·lustracions de Ferran Horta, publicat per Babolinka. És un llibre preciós que explica l'estiu de la Duna, que és una nena on li canvia totalment la seva vida, les seves experiències, li passen moltes coses i és superinteressant, amè i molt intens. Espero que el disfruteu i que us agradi molt.
3: I una altra recomanació, en aquest cas la que ens fa cada dia la Sílvia Comet, que avui ens proposa la sèrie Margo tiene problemas de dinero.
6: Segueix una jove molt creativa que comença els estudis universitaris i queda embarassada d'un dels seus professors. Per guanyar-se la vida, entra en el món d'OnlyFans, però en lloc de limitar-se a penjar contingut sexual, converteix aquesta activitat en una mena d'espectacle per atraure subscriptors. La relació amb els seus pares és l'altre gran què d'aquesta sèrie amb un repartiment de traca. Elle Fanning, en la pell de la Margo, Michelle Pfeiffer interpreta la seva mare i Nick Offerman assumeix el rol del pare. Una original barreja de comèdia i drama de 8 capítols. És a Apple TV.
3: Ara mateix passen 2 minuts de 3 quarts de 8. Escolteu El Matí de Catalunya Ràdio i aquests són els sons del matí.
5: Els sons del matí.
13: Els vots de Podem són decisius, però ara com ara continuen veient-hi un rerefons racista.
14: Problemas que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería.
15: Esto nos desborda, absolutamente. Nosotros no tenemos capacidad para acoger a 3.500 ni a 4.000 menores.
16: Jo crec que no és el moment de posar condicions, sinó de posar solucions.
17: La construcció del dipòsit fluvial fa anys que està damunt de la taula, però no s'havia impulsat pel seu elevat cost.
18: Ara plantejat tots els sistemes de drenatges que tenim.
19: Meta accepta restringir a 2 hores al dia l'ús de les seves apps per part dels menors i les bloquejarà entre la mitjanit i les 6 del matí.
3: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Abordar.
20: Acostar-se amb una nau fins a tocar-ne una altra, diu el DIEC, que també recull l'excepció d'emprendre un afer, un assumpte, una conversa. Això és el que faran govern espanyol i comunitats autònomes aquest matí. Una reunió, ara sí, per tractar el futur dels menors migrants que hi ha a Ceuta. Vox, per cert, no hi anirà.
3: Etapa.
20: Període, una fase en el concurs, en el curs d'un esdeveniment, en un procés. La d'ahir de la Vuelta va passar, per exemple, pel sud del país, però també és el cas de tancar etapes i obrir-ne. El príncep i Enric i la seva dona Meghan, que 6 anys després han marxat dels Estats Units. Des d'ahir viuen de nou a Anglaterra.
3: Altres paraules del dia, quan ara mateix passen 3 minuts per arribar a 3 quarts de 8. Escolteu El Matí de Catalunya Ràdio. L'última paraula, Marc, préssec.
20: Sí, fruit comestible del presseguer, globós i lleugerament solcat per un costat i de pela vellutada. Boníssims, menjar una gancada és època. El préssec també es pot menjar o fer. I què ha fet el préssec i ha caigut en el ridícul és l'Agència Espanyola de Nutrició fent recomanacions d'alimentació a les dones en la menopausa basant-se en dades d'homes.
3: Després de les 3 paraules amb el Marc Jurado, les 3 xifres amb la Sílvia Creus. 8.045.
21: És el nombre d'hipoteques que s'han signat a Catalunya aquest mes de juny passat. Això és un 14% més que el juny de l'any passat i suposa la xifra més alta d'un mes de juny dels últims 16 anys. Al conjunt de l'Estat se'n van firmar 45.907, un 10,8% més. La majoria d'hipoteques, un 61%, són a tipus fix.
3: 46,6.
21: És el percentatge de ciutadans de l'Estat espanyol que diuen que no disposen d'una temperatura adequada a casa seva de manera habitual, segons el quart observatori sobre habitatge i sostenibilitat. Només el 9,5% dels enquestats asseguren que casa seva manté sempre una temperatura adequada.
3: 12.
21: Són els anys que fa avui que va morir Pere Pubill i Calaf, el mític Peret, rei de la rumba catalana, per culpa del càncer. L'autor de Saboreando, Una làgrima, Borriquito com o el mig amic, que va fer ballar el món sencer a la cerimònia de clausura dels Jocs Olímpics del 92 en Barcelona. Tiene poder, tenia 79 anys.
3: I després de les xifres, les 3 imatges del dia amb el Pol Foradada. A la primera hi veiem un barri que queda entre una zona boscosa i un riu. La meitat que queda a prop dels arbres són cases amb bastants colors. Les que queden més a prop del riu són cases totalment marrons o directament runa, que s'amuntega en el fang que hi ha a terra.
22: Un dels llocs per on va passar la brutal riuada amb origen al Tibet i que va causar una tragèdia, sobretot al Nepal, de conseqüències encara inquantificables. Més de 160 morts, diuen els balanços actuals, i com a mínim centenars de desapareguts. Una immensa onada que va arrasar tot el que va trobar davant. Encara s'ha d'aclarir què la va originar.
3: A la segona hi veiem desenes de persones al carrer, totes amb samarreta blanca, però tenyida d'un color vermellós. Van ben bruts. Alguns es llancen algun objecte. Al terra hi ha una immensa catifa formada per tomàquets.
22: La tomatina de Bunyola, al País Valencià, la festa popular que se celebra l'últim dimecres de cada mes d'agost i que consisteix, bàsicament en això, en fer una guerra de tomàquets. 7 camions que passen pels carrers de la localitat s'encarreguen de repartir, en el cas d'ahir, fins a 150.000 quilos de tomàquets.
3: A la tercera imatge hi veiem un grup de nens amb xanques, uns altres que estan tocant els tambors al pati d'una escola. Juliol Becar, Lleida, què estan fent?
0: Doncs són els joves infants que participen durant tota esta setmana als tallers de la que la Reta Cervera tenen entre 3 i 13 anys i fan activitats com pintar disfresses, que lluiran durant el cap de setmana, però també aprenen a fer el toc de aquelarre amb el tabal o anar amb xanques. I a partir de divendres la ciutat s'encendrà durant els 3 dies d'aquelarre.
3: Ara mateix falten 9 minuts per arribar a les 8 del matí. Repassem ara els titulars en 2 minuts amb la Marta Viana i el Marc Jurado. La notícia política de les últimes hores és que Podem no avala la nova proposició de llei que Junts va registrar al Congrés, com us va avançar aquest programa, per delegar competències d'immigració a la Generalitat.
1: Tot i això, la formació morada no tanca la porta a negociar-ne l'articulat per donar-hi suport.
14: No era ese el único problema. El problema es que estaban delegando en Cataluña una ley que es racista, que es la ley de extranjería.
3: Mentrestant, el govern espanyol i les comunitats autònomes aborden avui el futur dels menors migrants de Ceuta.
20: En una reunió marcada pel rebuig de Vox al seu trasllat a la península, ahir el president saudí, Juan Jesús Vives, reiterava.
15: Esto nos desborda, absolutamente. Nosotros no tenemos capacidad para acoger a 3.500 ni a 4.000 menores y vamos a pedir que sea el Estado quien se haga cargo de esto.
3: Tot això quan a les últimes hores el que continua pujant una mica és la tensió a Ceuta. Aquesta matinada, aquesta nit, vaja, centenars de persones han intentat fer fora de la platja del Trampolín les persones migrants que hi dormien i la policia s'hi interposa per evitar els xocs. L'altra notícia de les últimes hores, haureu vist les imatges absolutament terribles. Una riuada descomunal al Nepal, a la frontera amb el Tibet, ha causat com a mínim 165 morts i més de 1.000 desapareguts, molts d'ells turistes.
2: He vist com 9 camions desapareixien amb la riuada i també hi havia persones. És un accident que et trenca el cor. He fet de professor aquí durant 18 anys i no havia

0: les dones a la menopausa basant-se en dades d'homes.
1: L'error l'ha denunciat l'Associació Espanyola de Dones Investigadores i Tecnòlogues, l'AMIT, que ho considera una frivolitat. L'agència assegura que ho revisarà.
0: Mentrestant, el govern desenvolupa un projecte per aplicar la intel·ligència artificial en la gestió del trànsit i de la xarxa viària.
2: S'anomena Bessó Digital i treballa en 3 departaments i s'anirà implantant progressivament en els 3 propers anys. Núria Parlon, consellera d'Interior.
3: Permet, doncs, prendre decisions que poden ajudar a millorar, per exemple, la sinistralitat, o poder actuar amb molta més prevenció davant d'una situació de congestió per informar la població.
0: I després de la mort de Dolly Parton, de la mort de Tim Curry, que coneixíem ahir, aquesta mateixa matinada hem conegut la mort als 97 anys de l'artista pop japonesa Yayoi Kusama.
1: Coneguda mundialment per les seves instal·lacions immersives plenes de cercles i escultures de carbasses, interessada per la psicodèlia, la repetició i els patrons, la seva obra és present a museus i espais públics d'arreu del món.
4: Tornem a parlar de temps variable. Avui tornarà a ser un dia que mantindrà aquests intervals en núvols a la façana litoral durant el matí. No descartaríem alguna goteta que tornarà a ser bruta per la presència de pols en suspensió i un matí, en canvi, de força més sol cap a l'Alt Pirineu, les comarques de Ponent, també fins i tot el Pirineu Gironí, tot i que a la tarda les nuvolades tornaran a guanyar terreny. Nuvolades que faran que els núvols siguin més destacables cap a l'àrea de l'Alt Pirineu, fins i tot amb algun ruixat en aquesta zona, amb vent de garbí que bufarà encara amb ràfegues moderades en tot el Pirineu i amb temperatura amb tendència a pujar, màximes que arribaran de nou fins als 35 o 36 graus. Els propers dies, demà encara un dia molt similar al d'avui, amb un sol esmorteït, entrenyinar per la presència de núvols alts, encara amb pols en suspensió, però amb tendència a la baixa, i de cada cap de setmana sembla que farà més sol i la temperatura anirà cap amunt.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Actualitzem també aquesta hora, quan falten 5 minuts per les 8, la situació del trànsit ara mateix, més que res, perquè a poc es va reprenent la normalitat després de les vacances d'estiu. Mariluz García, com estàs? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs encara força tranquil·litat, només veiem lentitud a la C58 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de Trinitat, l'AP7, lentitud de Montornès al Vallès a Mollet en sentit sud per un vehicle avariat i efecte de retruc la C17 amb retencions de Parets a Mollet per enllaçar amb l'AP7.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
5: Fins ara.
0: I el transport públic, com el tenim? Sílvia Andrés, bon dia de nou.
6: Bon dia. La línia R1 circula amb retards de més de 15 minuts per una avaria a les instal·lacions entre Mataró i el Masnou. També hi ha demores a la línia R4 per un robatori de cable que afecta el tram entre Sant Sadurní d'Anoia i la Granada. Finalment, destaca els retards a la línia d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona per una avaria a la capital espanyola.

0: L'estiu ets tu. L'esport no fa vacances a l'estiu.
1: Tampoc a Catalunya Ràdio.
0: Cada dia a les 7, tot costa.
1: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
0: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio. Torna el despertador més matiner de Catalunya Ràdio. Ja arriben els matiners. Aquest dilluns, 5 del matí, torna el rock and roll. A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalías. Els matiners.
2: Som pura cafeïna.
3: Considera poc probable.
0: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
1: De dilluns a divendres, a 9:15,
0: a Catalunya Ràdio i 3CatInfo. Catalunya Vespre.
1: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
0: Ningú et donarà més.
1: Ningú t'ho explicarà millor.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Ens queden un parell de minuts per arribar a les 8 del matí. Ja sabeu que aquests dies, per arribar a les 8 justament, sentim un oient o una oient del programa que vulgui dedicar la cançó a algú, a la persona que vulgui. Encara teniu temps de fer-ho, demà serà l'últim dia, al 636-360609, 636-360609, ens envieu una nota de veu, ens dieu quina cançó voleu dedicar-li, aquí, per descomptat, i si ens voleu explicar per què, doncs encara millor. Sentim la Fina, per exemple.
1: Hola, bon dia. Voldria demanar la cançó Com un puny, d'en Raimon. Felicitats pel programa d'estiu, perquè estem enganxats quan som a casa. Molt bé, molt bé, molt bé, Freddy. Gràcies.
2: Quan tu te'n vas al teu país d'Itàlia i jo

0: presència.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dijous, 27 d'agost.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: La seguretat i la neteja i el manteniment són les prioritats dels calafellencs i les calafellenques. L'Ajuntament de Calafell està elaborant el pla de mandat pel 2027-2031, el PAM, un full de ruta de cara al proper mandat, segons apunten des de l'Ajuntament. Ara mateix en parlem, abans tenim altres notícies del dia. Les resumim primer de tot en titulars. Avui parlarem del transport escolar municipal de Calafell de cara al proper curs. Ja es poden consultar els llistats definitius del Servei de Transport Escolar al curs 2026-2027. L'Institut Camí de Mar de Calafell pateix desperfectes per actes vandàlics. L'alcalde del Vendrell anuncia la construcció d'un dipòsit de pluvials a Coma-ruga per fer front a les inundacions. L'equipament tindrà una capacitat per acollir 3.500 metres cúbics i costarà més de 4 milions d'euros. El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha visitat l'Arbós del Penedès en el marc d'una jornada institucional. La pensió mitjana creix un 4,5% a l'agost a Catalunya, fins als 1.426 euros. La Seguretat Social abona 1,83 milions de pensions, un 1% més que fa un any. Un estudi de l'Hospital Joan 23 de Tarragona demostra que la vacuna redueix un 80% els ingressos de nadons per UBRS. És la Nirsemivab. Ara el titular esportiu amb David Burillo.
2: A la secció esportiva d'avui parlarem d'un projecte que va néixer a Calafell ara fa uns mesos i que té les famílies i el benestar com un dels seus principals eixos. És Maemuki, un espai que va obrir les portes al setembre de l'any passat a Calafell Poble i que ofereix diferents activitats relacionades amb el benestar i l'activitat física. Aquest estiu s'han ofert activitats com el ioga fan, el ioga teen i zumba. En parlarem de tot això amb Cíntia Branco, responsable de Maemuki.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell està elaborant el pla de mandat pel 2027-2031, el PAM, que serà, diuen, el full de ruta de cara al proper mandat. S'ha fet una consulta a la ciutadania a través d'un qüestionari digital a la plataforma de participació ciutadana decidim.calafell.cat entre l'1 de juny i el 31 de juliol, dirigida a un públic major de 16 anys. L'objectiu era conèixer la percepció, necessitats, prioritats i expectatives dels ciutadans i ciutadanes de Calafell per tal d'orientar la definició de les línies estratègiques i les actuacions de cara al 2027-2031. Els objectius específics, segons apunta l'Ajuntament, són analitzar la percepció de la ciutadania sobre la situació actual de Calafell, identificar prioritats de futur, conèixer la percepció dels ciutadans sobre la relació amb l'Ajuntament i la participació ciutadana i proporcionar evidències que permeten orientar una definició d'un pla. Ha participat prop d'un centenar de persones a títol individual amb un 82% de residents al municipi. La majoria de participants residien en urbanitzacions de Calafell amb un 59% dels casos. Del nucli de Calafell Poble i Platja hi han participat el 22% i del nucli de Segur de Calafell un 19%. Es divideixen gairebé per la meitat les persones que tenen una visió positiva i les que tenen una visió més negativa sobre la capacitat d'escolta de l'Ajuntament vers la ciutadania. Existeix, segons la qüestió, una alta predisposició a participar en processos participatius, ja que més de 6 de cada 10 persones consultades responen afirmativament a aquesta pregunta. Pel que fa a les formes de participació, les opcions que generen una major predisposició són les consultes ciutadanes seleccionades per més de la meitat de les persones entrevistades i també les enquestes online. Això mostra, apunta l'Ajuntament de Calafell, una preferència destacada per mecanismes de participació que permeten expressar l'opinió de manera directa i individual. Pel que fa també a les sessions de debat presencials, també tenen un pes important, amb un 42% de les persones. Una de cada tres persones considera Calafell un lloc bo per viure i més del 70% en fa una valoració positiva. Els resultats mostren que les principals necessitats de millora percebudes als barris es concentren sobretot en aspectes relacionats amb l'estat de l'espai públic, la seguretat i la neteja. En un segon nivell apareixen equipaments i zones verdes. Els aspectes menys que es mencionen són espais infantils i la il·luminació. Pel que fa a les prioritats de futur, destaca clarament la seguretat, assenyalada per 6 de cada 10 persones, que se situa com la qüestió que genera un consens més ampli. Obre la necessitat d'actuació futura, apunta l'Ajuntament. En segon lloc, apareix la neteja i el manteniment, seleccionada per gairebé la meitat de les persones. A certa distància hi ha un segon grup de prioritats, encapçalat per la mobilitat, els espais verds, la salut i el benestar. Pel que fa a la imatge desitjada de Calafell d'aquí a 10 anys, destaca especialment la voluntat de construir un municipi amb una major seguretat, civisme i convivència. En aquest àmbit, l'atribut més esmentat amb molta diferència és segur, seguit de cívic i tranquil. En un segon nivell apareix la voluntat de disposar d'un municipi més cuidat, net i accessible, vinculada al manteniment i a la qualitat de vida a la via pública. Es situa la visió d'un municipi orientat al resident no massificat amb identitat i que sigui verd i sostenible. Per contra, l'economia, serveis, mobilitat, equipaments i governança tenen un menor pes dins de la imatge de futur expressada pels ciutadans en enquesta. La mobilitat i el transport és la categoria que agrupa més respostes amb un 21%, seguida molt de prop per la via pública i el manteniment urbà i la seguretat. Els resultats de la consulta ciutadana permeten establir, apunta l'Ajuntament, una relació clara entre les principals demandes expressades i els 5 eixos que estructuraran el futur PAM. Les prioritats es centren especialment, en resum, amb la qualitat de l'espai públic, la mobilitat, la seguretat i la convivència, també la sostenibilitat i la proximitat a la ciutadania.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: I ara parlem del transport escolar municipal de cara al curs vinent a Calafell 2026-2027, perquè ja es poden consultar els llistats definitius d'aquest servei de transport escolar municipal. La consulta es pot fer mitjançant el número de sol·licitud, preservant així les dades personals de les famílies. El llistat es pot consultar al web de l'Ajuntament de Calafell, calafell.cat, a sol·licitud de transport escolar. També presencialment a les dependències municipals, on estaran disponibles els llistats per la seva consulta. Les famílies que hagin presentat la sol·licitud i no apareguin els llistats definitius han de posar-se en contacte amb l'Ajuntament de Calafell el més aviat possible per comprovar la seva situació i poder resoldre qualsevol incidència. Recordem també que per poder fer ús del servei és obligatori estar al corrent del pagament dels rebuts d'anys anteriors. Les persones que no constin els llistats per aquest motiu hauran de regularitzar la seva situació. Un cop realitzat el pagament i sempre que hi hagi places disponibles, es podrà valorar la incorporació del servei.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Més notícies d'àmbit local. L'Institut Camí de Mar de Calafell ha patit desperfectes per actes vandàlics. Durant 2 dies consecutius, l'Institut Calafellenc ha patit diversos desperfectes com a conseqüència d'actes vandàlics provocats per persones desconegudes que de moment no han pogut ser identificades. Són imatges d'alguns dels desperfectes causats a les instal·lacions del centre que podeu veure a través de les nostres xarxes socials, a Instagram i Facebook. Des de la policia local de Calafell s'incrementarà la vigilància en aquesta zona amb l'objectiu de prevenir nous incidents i evitar que situacions com aquesta es tornin a repetir. Tenim declaracions del regidor de Seguretat Ciutadana a l'Ajuntament de Calafell, Marc Casellas.
3: Sí, és el segon dia pràcticament consecutiu de que entren al Camí de Mar. Han fet unes pintades i han trencat els vidres. Igualment intensificarem totes les patrulles perquè puguin passar per allà i intentarem a veure si els podem identificar i poder solucionar aquest problema. Igualment estarem molt a sobre i intentarem que no torni a passar.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha anunciat la construcció d'un dipòsit d'aigües pluvials de 3.500 metres cúbics de capacitat sota el Parc dels Enamorats a l'Avinguda Brisamar de Coma-ruga per fer front a les inundacions com les del passat cap de setmana. Ha apostat per la millora i ampliació de la xarxa de pluvials i sistemes de drenatge actuals a la zona baixa de Coma-ruga per fer front als efectes del canvi climàtic, amb un increment dels episodis catastròfics i la impredictibilitat. Ha recordat l'alcalde vendrellenc que els 130 litres per metre quadrat recollit al nucli urbà, els 100 litres a Coma-ruga i els més de 200 als masos de Coma-ruga són valors històrics que previsiblement poden anar més. Segons l'alcalde, la urbanització Brisamar, el drenatge de l'aigua de pluja té lloc de forma superficial per la manca de pendent cap al mar. Construïda als anys 40 del segle passat damunt d'una zona d'aiguamolls, es troba a cota zero respecte al nivell del mar i no disposa de xarxa de pluvials. Els episodis de pluja intensa afegit això provoca que transcorri un cert temps entre l'acumulació d'aigua als carrers i l'evacuació cap al mar. A més, els pluvials de la carretera nacional 340, el seu pas per Coma-ruga, canalitzen l'aigua fins a la platja en aquesta mateixa zona. Tot plegat provoca que Brisamar sigui la urbanització més afectada pels aiguats com el del passat dissabte, amb danys en vehicles, garatges i plantes baixes. L'alcalde del Vendrell ha avançat que es convocarà un ple municipal aquest mes de setembre per aprovar la disposició pressupostària per a la inversió, posteriorment aprovar el projecte executiu. El dipòsit tindrà 20 per 40 metres en planta i 12 de profunditat i cabrà l'aigua equivalent a 6 piscines de 25 metres o al consum de 4 dies del nucli de Coma-ruga. Per la seva banda, la formació municipalista Unitat Vendrellenca ha criticat aquest dimecres el govern municipal del Vendrell precisament per haver deixat d'executar l'anunciat col·lector del barri de Brisamar i per disposar de problemes amb les bombes del dipòsit pluvial de Sant Salvador, finalitzat l'any 2007.
1: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha visitat l'Arboç del Penedès al marc d'una jornada institucional. La visita ha començat a l'Ajuntament arbocenc, on ha estat rebut per l'alcalde Joan Sans i membres de l'equip municipal. Durant la trobada, Josep Rull ha signat el llibre d'honor de l'Ajuntament i posteriorment ha visitat el Museu de Puntes al Coixí, on ha pogut conèixer de prop una de les tradicions artesanes més representatives del patrimoni arbocenc. La jornada ha continuat el grup cooperatiu Cooperativa de Sant Gongrau CBP en plena campanya de la verema. El president del Parlament es reunirà amb els presidents de les cooperatives per conèixer de primera mà la situació actual del sector vitivinícola, abordar els reptes del món cooperatiu, propostes de futur i els efectes del canvi climàtic sobre la vinya i el sector.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
0: Obrim la plana general. La pensió mitjana s'ha situat en els 1.426 euros mensuals a l'agost a Catalunya, un 4,49% més que el mateix mes de l'any passat. En total, la Seguretat Social ha abonat més de 1.826 pensions al territori català, un 1,01% més. Catalunya concentra així el 17,34% del total de pensions de l'Estat, sent la primera en nombre de pensions i la cinquena amb la quantia més alta, segons les dades de la Seguretat Social. Per tipus de prestació, les pensions de jubilació són les més nombroses a Catalunya. La segueixen les de viudetat i també les d'incapacitat permanent. Per demarcacions, Barcelona registra la pensió mitjana més elevada amb 1.467 euros, un 4,4% més que fa un any. A continuació, es situa Tarragona amb 1.349 euros amb un 4,76%. La segueix Girona i Lleida. En el conjunt de l'Estat, la pensió mitjana és de 1.373 euros mensuals amb un 4,61% més que un any abans. Catalunya és la comunitat amb més pensions en vigor. En canvi, pel que fa a la quantia mitjana, el País Basc encapçala el rànquing, seguit de Madrid i Astúries.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Un estudi publicat per l'Hospital Joan 23 de Tarragona i la URB, la Universitat Rovira i Virgili, confirma que la vacuna Nirsemibab redueix un 80% els ingressos hospitalaris per infeccions causades pel virus respiratori sinicial en pacients menors de 6 mesos. També disminueix en un 55% les hospitalitzacions a l'UCI pediàtrica. La recerca ha analitzat 1.384 ingressos per infeccions respiratòries en menors entre el 2018 i el 2025. Els resultats mostren que amb la introducció del Nirsemibab, la taxa d'hospitalització per aquest virus va passar de 5,04 a 2,51 per cada 1.000 infants. Els autors de la recerca remarquen el paper de l'anticòs com una eina clau de prevenció en la salut infantil. El virus és una de les principals causes d'hospitalització en nadons.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. L'actualitat del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: Unes desenes de persones han assistit la tarda d'aquest dimecres al minut de silenci en record a les dues paradistes que van morir la matinada de dissabte a Roda de Berà, quan els va caure a sobre un mur mentre dormien dins una carpa. Les víctimes, mare i filla, van resultar greument ferides i han acabat perdent la vida a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. L'acte de record s'ha fet davant de l'Ajuntament de Roda de Berà, que ha decretat dos dies de dol. Entre els assistents hi havia veïns del municipi, regidors del consistori i de municipis veïns com Creixell o el Vendrell, que també van patir els efectes dels aiguats, i el conseller d'Unió Europa i Acció Exterior, Jaume Duc. Escoltem les declaracions de l'alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, explica com es van produir els fets.
4: L'accident que va produir les ferides, en aquest cas malauradament mortals, d'aquestes dues persones, aquestes mare i aquesta filla, i també l'avi en menor mesura, ferits, doncs, quan estaven, entenem que protegint-se de la pluja dins de la seva carpa, on venien els seus productes dins el mercadet que hi ha en l'àmbit portuari del port esportiu de Roda de Berà. Consta que els serveis d'emergència van actuar el més ràpid possible, sabent que era difícil, evidentment la mobilitat en aquell moment estava complicada, com podeu entendre, doncs el port estava en la part més propera de la costa, evidentment, dins del mar mateix, i aquella part és com a tots els pobles de costa i municipis de costa, els barris marítims són els que més pateixen les inundacions. Des del primer moment que vam saber que havien estat traslladades a l'Hospital Joan 23, doncs vam estar a través de contacte a la Generalitat preguntant pel seu estat de salut.
0: D'altra banda, el conseller d'Unió Europa i Acció Exterior, Jaume Duc, destaca que aquest tipus de desgràcies poden repetir-se en el futur.
5: L'alcalde ha descrit molt bé la situació, ha descrit molt bé les tràgiques circumstàncies i quines són les conseqüències doloroses per una família que fins aquell dia feia normalment la seva feina i feia normalment la seva vida, i que per aquestes causes sobtades, imprevistes, que per cert cada vegada són més freqüents, doncs han vist tallada la seva vida, tallat el seu futur.
1: L'informatiu. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb David Burillo.
2: A la secció esportiva d'avui parlem d'un projecte que va néixer a Calafell ara fa uns mesos i que té les famílies i el benestar com un dels seus principals eixos. És Maemuki, un espai que va obrir les portes al novembre de l'any passat a Calafell Poble i que ofereix diferents activitats relacionades amb el benestar i l'activitat física. Aquest mes d'agost han posat a prova una de les seves propostes amb unes activitats de ioga en família, pensada per compartir aquesta pràctica amb els més petits. I ara, amb la mirada posada al setembre, amplien l'oferta amb activitats com el ioga fan, el ioga teen i el zumba. Avui volem conèixer millor aquest projecte, saber com ha anat aquests primers mesos a Calafell i descobrir què han preparat per la nova temporada. En parlarem amb Cíntia Branco, responsable de Maemuki. Tot seguit us deixem amb els millors moments d'aquesta entrevista. Quin és el projecte de Maemuki? Com va néixer i quines necessitats vau trobar aquí a Calafell, doncs, per engegar un projecte com aquest?
6: Exacte. El Maemuki és un espai polivalent On passen moltes coses. La gent pot llogar-ho per fer festes privades, aniversaris, sopars, dinars, trobades. I, a més, vam trobar que hi havia la necessitat d'omplir aquest espai entre setmana, i per això vaig venir amb la Mireia a cridar professionals per fer esports o alguna activitat allà al Maimuki. Llavors, a partir d'aquella crida, ens vam posar d'acord a l'Estefi i la Liz per començar un projecte de ioga i de zumba al Maimuki.
2: Explica'm aquest inici de projecte, com està anant, quina rebuda ha tingut per part de la població de Calafell.
6: Doncs al començament vam començar amb l'Estefi i va anar superbé perquè ella, com ja havia fet el zumba, estava començant a fer les seves classes privades, doncs va venir al Maimuki i ja tenia un grupet que li seguia. Doncs aquí va anar fantàstic, perquè des del primer moment ja tenia molta gent, la gent molt contenta, i a partir d'ara de setembre doncs continuem i afegim una coseta més.
2: Ara parlarem de totes aquestes coses que afegireu i de tots aquests projectes que venen amb l'inici de temporada al setembre, però parlem d'aquest estiu, perquè aquest estiu Maimuki no s'ha aturat, no ha aturat l'activitat, i heu anat fent coses.
6: Exacte.
2: Què és el que heu fet? Explica'm.
6: Amb la Liz vam engegar el projecte de ioga en família, que va ser superxulo, perquè clar, les mares o els pares, doncs, normalment són les mares, aquí les coses, que sigui clar, les dones. Doncs les mares venen amb els seus fills i tenen una estoneta perquè elles facin esport, relaxin la ment, tinguin un espai cuidat només per ella i per els seus fills. I llavors és un moment de connexió molt maco. I des del primer moment també, amb l'Alice, només de publicar un stories dient que faríem això, molta gent ja s'ha posat en contacte, que estaven molt interessats, i tothom que ha vingut ha estat supercontent.
2: Quan s'han fet aquestes classes? A quins horaris hi ha hagut? I si encara queden classes per fer, hi ha alguna persona que es pugui apuntar encara? No sé si m'ho pots dir tu, Cíntia.
6: Sí, exacte. Doncs les classes s'han fet a cada dimecres de ioga en família, que justament aquesta setmana tothom tindrà la possibilitat de venir a provar-ho. Farem una classe gratuïta perquè a partir de setembre la gent ja pugui decidir doncs, començar habitualment a fer aquestes classes. Doncs tothom està cridat, a les mares amb els seus fills, o si algun pare s'apunta també serà benvingut. Tots els dimecres de 5 a 5.50. Són 50 minuts d'un espai cuidat, tranquil, on tothom pot sentir-se a gust i venir a disfrutar d'aquesta ioga, una miqueta d'exercici, relaxació.
2: Activitats de ioga i de zumba se'n poden trobar a molts altres clubs, però què és el que ofereix aquest espai? Ens ho explica la Cíntia Branco.
6: Sí, Maimuki és un espai, com ho he dit, polivalent, que s'adapta a qualsevol esdeveniment. Sí que és veritat que no és la típica escola de ball que tenen els miralls i tot això, doncs amb una, diguéssim que aquí hi falta això, però per una altra banda proporciono altres coses. Llavors, tothom que entra allà se sent a voluntat, a gust, amb unes taules, cadires, un ambient còmode que et trobes com a casa teva. Llavors, com hi ha una cuina, doncs, poden portar doncs, cosetes per fer un petit berenar, estar allà parlant una estoneta, i llavors no és només anar a fer una classe, sinó que és fer un grup, tenir no, una colla d'amics i compartir experiències en grup, i això es nota, la gent surt molt contenta. També és un espai que despreocupat, vull dir que les mares poden venir allà amb els seus fills, que si hi ha algun terremoto, diguéssim, que tot bé, que no passa res, que si en algun moment un nen o la nena vol jugar o vol fer una altra cosa que no sigui seguir el que estem fent a ioga, vull dir que està tot correcte, està tot bé. També és un ioga que és de 0 a 6 anys, de 0 a 7, 0 a 6, que poden venir i estar allà. Cadascú té el seu moment. Vull dir, no és el mateix tenir un bebè al costat i que tu pots anar fent postures, relaxació, i anar, i un momentet parar per donar el pit, per exemple, que un nen de 3-4 anys que ja té moviment. no? Que ja té ganes de fer, de saltar, de córrer, de participar. Llavors ens adaptarem. La Liz és mare també, llavors té una visió com les mares que vindran, que està tot bé, que no hi ha, és un espai per no preocupar-nos, per no estressar-nos, que si en algun moment ens despistem i fem una altra cosa, tot val, està tot bé.
2: Cíntia, volíem parlar de tots aquests projectes que ara engegueu al setembre, entre ells el Yoga Fun i el Yoga Teràpia. Explica'm una mica quines són les diferències entre aquestes dues modalitats, per la gent que potser desconeix.
6: Sí, el Yoga Teràpia, més o menys el que ha comentat la Liz, ella el que fa és un yoga integral, que es preocupa del cos, ànima i la ment. Llavors, amb tot aquestes tres parts, avalua amb un grup què és important en aquell moment. Doncs té un objectiu. Cada classe tindrà un objectiu. I llavors treballareu a partir d'aquí, amb el ioga. És com anar al psicòleg i al ioga a la vegada. Llavors anirà molt bé pel cos i per la vida, no? I a part d'aquí, el ioga teràpia, doncs es farà dos dies. Un dia és el dilluns i un dia dilluns a la tarda i divendres al matí. Llavors, qui pot venir a les dues franges, doncs pot venir i fer dues sessions, o qui s'encaixa més en una, doncs vindrà només a la tarda o només al matí. Mm-hmm. Llavors tindrà, doncs, aquesta opció de fer iogoteràpia, que segurament anirà molt bé a tothom. Després tindrem el Yoga Fun, que aquí vindran els nens i nenes, els infants de 7 a 14 anys, a fer un ioga més distret, postures, però una mica també de joc. Llavors aquí vindreu a divertir-se, a passar-s'ho bé i relaxar-se.
2: Torna a repetir i a concloure una mica quines activitats es podran trobar a Maimuki a partir ara del setembre per qualsevol persona, doncs, que vulgui venir a provar.
6: Doncs teniu disponible tots els dilluns i dimecres el Zumba, tant el Zumba normal com el Strong...
7: Impulsa Strong,
6: tant com l'Impulsa Strong. També podreu trobar el iogoteràpia, el Yoga Fun i el ioga en família. Tota aquesta informació teniu disponible a la web del Maimuki, o si no també podeu contactar-nos pel telèfon 623 59 56 11. I us donarem tota la informació.
2: Ara toca encarar aquest nou curs amb moltes propostes especialment pensades per a famílies, infants i adolescents. Veurem com continua creixent Maimuki i si aconsegueix consolidar-se com un nou espai de referència per al benestar i l'activitat física a Calafell.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
1: Ets els campions de...
2: Els serveis.
3: Molt bon dia, són 9:15 del matí.
2: Calafell Ràdio. El temps.
3: Avui dijous puja la temperatura amb sol i alguns núvols. El termòmetre amb vents del sud pujarà uns 2 o 3 graus més abans de baixar clarament de cara a divendres i dissabte. Per tant, el termòmetre vol tornar a marcar valors elevats. Entre els 29 i els 34 graus. A la tarda hi pot haver núvols prims a l'oest i intervals de núvols a la resta amb una mica més gruixuts. Per tant, avui puja la temperatura i de cara a demà divendres hi haurà un descens clar de les temperatures. La majoria de les màximes a Catalunya quedaran entre els 27 i els 32 graus. Arribarà el sol, això sí, per quedar-se. Molt bones a totes i a tots. Què tal, com esteu? Ha arribat el moment de donar un cop d'ull a les portades dels diaris. Avui és dijous, 27 d'agost. La Vanguardia titula que Meta accepta pagar 14.700 milions per tancar la demanda per addicció. Un pacte extrajudicial bloqueja el judici per la querella de 29 estats dels Estats Units contra l'empresa per danyar la salut mental infantil. La Vanguardia també publica una imatge de la riuada que sembra la destrucció al Nepal. El periòdico. Catalunya compra la col·lecció de minerals de l'impulsor Titanlux. El Museu de Ciències Naturals desvelarà els seus tresors en un llibre a la tardor. I també parla en portada de la riuada devastadora al Nepal. El Punt Avui titula en portada El futur ja és aquí. A iniciatives ja consolidades al sector de la ciència puntera i les noves tecnologies a Catalunya, se n'hi afegiran d'altres ja en desenvolupament. El rotatiu ara diu riada mortal al Nepal. I també parla de temes tecnològics. Meta pagarà 17.000 milions per evitar el judici sobre menors i xarxes. Anem ara a les portades dels diaris esportius. El Mundo Deportivo no renuncia a Julián. Laporta assegura que la intenció de fitxar l'argentí segueix en peu. I el diari Esport, Laporta no es rendeix. El president blaugrana ha deixat clar que el club manté l'interès per Julián Álvarez i que l'oferta a l'Atlètic de Madrid segueix en peu. Pel que fa als partits de Lliga, Real Madrid 4, Real Societat 1. Mbappé goleja a la Real en la tornada de Mau al Bernabéu. Titulars destacats que ja podeu trobar a les portades dels diaris. I com cada matí de dilluns a divendres i fins les 9 del matí, en aquest espai informatiu, us resumim els titulars més importants. Comencem per la política. Arxivada la querella d'Íñigo Errejón contra l'actriu Elisa Maulia per calúmnies. Torres descarta ara allotjar migrants en pavellons de Ceuta, però diu que calen espais o això s'allargarà molt. Pedro Sánchez presidirà demà divendres telemàticament una nova reunió del Comandament Únic. PSOE, PP i Vox tomben per vuitena vegada investigar les morts durant la mili. Tres ministres compareixen al Congrés per defensar la gestió de la crisi migratòria a Ceuta. Més titulars polítics. El ple de Salou reclama a la Generalitat criteris clars i homogenis davant les alertes meteorològiques. La moció aprovada està signada per tots els grups, excepte Vox. Aznar viatja avui dijous a Ceuta per abordar la situació actual de l'emergència. L'expresident del govern espanyol tornarà a la ciutat autònoma 24 anys després de la crisi de Perejil. El govern espanyol planteja elevar les exigències d'eficiència hídrica i energètica als centres de dades. La vulneració dels requisits podria comportar la pèrdua dels drets d'accés i connexió a la xarxa elèctrica. El president de Ceuta demana al govern espanyol que es faci càrrec de la tutela dels menors d'edat no acompanyats. El Futbol Club Barcelona suspèn l'homenatge als jugadors blaugranes que han guanyat el Mundial amb la selecció espanyola. Laporta argumenta que no es dona el context més apropiat després de l'actuació policial a Elx. Paneque demana que l'ES Alert no es converteixi en una eina de convivència política. Parlon s'explicarà al Parlament per no activar l'alerta si hi hagués preguntes a la sessió de control o en comissió. L'ANC i Òmnium fan una crida a omplir avui dijous el Camp Nou d'Estelades contra l'actuació policial a Elx. L'assemblea repartirà 10.000 banderes independentistes abans del partit contra l'Atlètic de Bilbao. La compareixença de Sánchez sobre la crisi migratòria de Ceuta serà el 3 de setembre. Podem rebutja de nou la proposició de llei de Junts per delegar les competències d'immigració a la Generalitat. El govern destina prop de 580.000 euros més a respondre a les conseqüències dels terratrèmols a Veneçuela i Colòmbia. Les intervencions se centren en la recuperació de l'accés a aigua segura i la protecció dels afectats pels sismes.

Repassem l'actualitat social del dia. Andanes reescalfades, el malson dels usuaris del metro i el tren aquest estiu. Les associacions d'usuaris del transport públic alerten que les altes temperatures es multipliquen a les andanes i són un risc per a la salut, sobretot quan s'hi amuntega molta gent per retards o incidències en el servei. Moren les dues dones que estaven en estat crític per la caiguda d'un mur pels aiguats a Roda de Berà. Van resultar ferides durant les pluges torrencials que van descarregar més de 100 litres per metre quadrat en alguns municipis del Tarragonès i el Baix Penedès. Detingut a Tarragona el mestre de les fugues, un fugitiu que s'ha escapat quatre cops de la presó. L'home estava en crida i cerca amb una ordre de detenció europea d'Itàlia.

Més titulars destacats. Unes desenes de persones han recordat les víctimes dels aiguats de Roda de Berà en un minut de silenci en aquest mateix municipi. El govern segueix molt de prop els efectes de les riuades al Nepal, però de moment no li consta cap català afectat. L'Ajuntament de Tarragona reobre els parcs de la ciutat després del temporal. Els serveis municipals han retirat uns 300 arbres i branques grans de la via pública.

L'alcalde del Vendrell anuncia la construcció d'un dipòsit de pluvials a Coma-ruga per fer front a les inundacions. L'equipament tindrà una capacitat per acollir 3.500 metres cúbics i costarà més de 4 milions d'euros. Mor l'antropòleg i catedràtic emèrit de la URB, Joan Prat, als 79 anys. El govern espanyol redueix de 2.900 a 1.500 el nombre de menors filiats a Ceuta. El govern impulsa un bessó digital de la xarxa d'autopistes a Barcelona per anticipar incidències i millorar el trànsit. La síndica de Greuges reclama més opcions perquè les persones grans puguin delegar la gestió de la meva salut. Considera que la protecció de les dades ha de ser compatible amb l'acompanyament digital. Un estudi de l'Hospital Joan 23 de Tarragona demostra que la vacuna Nirsemivap redueix un 80% els ingressos per nadons amb el virus respiratori sinicial. Ustec demana a Illa que intervingui directament si Educació no reprèn la negociació amb els sindicats. 6 universitats catalanes es situen entre les 1.000 millors del món segons el rànquing de Xangai. La UB ocupa la millor posició catalana i de l'Estat i la UAB avança fins al grup de les 300 millors institucions. Els Mossos d'Esquadra localitzen un projectil d'artilleria de la Guerra Civil amb càrrega explosiva al massís del Garraf. Agents del TEDx l'han destruït amb seguretat després de rebre un avís d'un ciutadà.

repassat l'actualitat social, ara l'econòmica. Molt bon dia. El transport públic de Barcelona es podrà pagar directament amb targeta bancària a partir de l'any 2027. Els actuals lectors de la T-Mobilitat també acceptaran les targetes de crèdit o dèbit i servirà només per viatjar en un bitllet senzill. La firma d'hipoteques s'enfila i assoleix la xifra més alta en un mes de juny des de fa 16 anys. A Catalunya se n'han firmat més de 8.000, un 14% més que el juny de l'any passat, la xifra més alta d'un mes de juny dels últims 16 anys. La manca de capacitat elèctrica endarrereix la construcció de més de 80.000 habitatges a Espanya. Un informe ressalta Barcelona, però apunta que Catalunya té una xarxa més desenvolupada que la mitjana espanyola. Plataforma per la Llengua demana una clàusula per garantir el català a les noves concessions estatals de línies de bus. Els ingressos reals dels empresaris augmenten 3 vegades més que els dels assalariats, segons la UGT. I també ens centrem en la plana internacional per conèixer què passa a la resta del món. Està sintonitzant Calafell Ràdio en el 107.9 de la FM. Ens pot seguir online a calafell.tv. Què ha passat entre el Nepal i el Tíbet? Les dues hipòtesis que expliquen la riuada mortal. La causa podria haver estat el desbordament d'un llac glacial o una esllavissada que hauria taponat el riu. De moment encara no se sap exactament què ha provocat la forta riuada que ha inundat desenes de pobles. Milers de voluntaris estiren amb cordes un castell al Japó per retornar-lo a la ubicació original. L'any 2015 es va desplaçar el monument de la mateixa manera per poder restaurar la base de pedra sobre la qual s'assenta. La milícia kurda de Síria es dissol. De la lluita contra l'estat islàmic a l'abandonament de Trump. Els kurds de Síria també diuen adéu a l'autogovern que havien instaurat en els últims 15 anys. I tornem a parlar de la riuada sobtada entre el Nepal i el Tibet perquè ha deixat almenys 160 morts i molts desapareguts. Meta acorda pagar 17.000 milions de dòlars per evitar el judici per l'addicció de menors a les xarxes. La plataforma tecnològica haurà d'implementar mesures per protegir els menors, com limitar el temps diari d'ús o restringir l'accés a les xarxes socials durant la nit. Els Estats Units aturen temporalment la sol·licitud de visats i estudien revocar-los a 200.000 sol·licitants d'asil. Almenys 14 nadons morts a l'incendi d'un hospital al Pakistan. El foc que s'hauria originat per una fallada elèctrica de l'aire condicionat s'ha declarat a l'àrea materno-infantil de l'hospital.

I ara sí, passem a la cultura per conèixer els titulars més importants. Fotògraf de carrer, especialistes a captar vida quotidiana que ens passa desapercebuda. El fotògraf Héctor Gés és una de les seves sortides a Barcelona per trobar el punt extraordinari dins la vida ordinària. Diu que la fotografia de carrer es centra a definir com és la civilització allà on fas les fotos.

Spider-Man ja és la pel·lícula més vista als cinemes catalans el 2026. La nova entrega de l'Home Aranya supera la Odissea, un mes després de la seva estrena. El Teatre Apolo acull fins al 12 de setembre el nou Festival de Sarsuela, que vol recuperar el gènere a Barcelona. La cita programa Cançó d'amor i de guerra, La corte de Faraón, la del Manojo de Rosas.

El mago pop visita la NASA mentre treballa en una de les il·lusions més ambicioses de la seva carrera. La visita es va convertir en una font extraordinària d'inspiració i recerca per al seu nou projecte. Més d'una vintena d'artistes participen a la primera edició de Monje Forever per recaptar fons contra l'ELA. La cita de música electrònica es celebrarà el dissabte 19 de setembre a Santa Susana. El Festival de Música Antiga dels Pirineus tanca la 15a edició amb més de 5.000 assistents i les entrades exaurides en 11 dels 50 concerts. Cesc explora les dinàmiques entre germans de comèdia. 53 Domingos, que aterra el Teatre Condal. L'obra, que es podrà veure del 9 al 27 de setembre, compta amb Julián López, Pepa Charro, Xavi Mirà i Candela Serrat. Columna publica La Ploramors, la nova entrega de la sèrie Els Crims. La sèrie fa més d'una dècada que es tradueix al català i ja acumula 150.000 exemplars. Enrique Gato diu que la quarta part de Tadeu Jones representa la maduresa de la saga i dels seus personatges. El director destaca el component emotiu i emocional de Tadeu i la llàntia meravellosa. L'Acústica enceta la 23a edició amb la previsió de superar els 100.000 espectadors en 4 dies. La mostra arrenca amb el concert, que reviu els 50 anys dels concerts de Lluís Llach al Palau d'Esports de Barcelona. La Masia Viladrau, on va néixer el bandoler Serrallonga, obté el permís d'obres i engega una campanya de finançament. La impulsora del projecte diu que cal actuar amb urgència a la coberta o també la casa caurà. Titulars destacats a la Plana Cultural. L'espai Cràter arriba als 200.000 visitants en 4 anys. Està a Olot, 2 de cada 10 persones hi han passat aquest estiu i és públic internacional.

Quique Maillo s'endinsa en la història de la barcelonina que es va fer passar per víctima de l'11S a Nova York. El documental La supervivent s'allunya de l'escarni a Tània per entendre les seves motivacions. Els estudis catalans de videojocs desembarquen a la Gamescom. La 14a edició de la Fira Europea es celebra a Colònia del 26 al 30 d'agost. I ara passa als esports. El Barça substituirà l'homenatge als seus campions del món per una exaltació de l'estelada. L'agressió policial a un seguidor barcelonista a Elx motiva aquesta decisió. Hi haurà una acte d'exaltació de l'estelada, una bandera que representa a molts catalans i culers, segons diu La Porta. L'agressió policial a un seguidor barcelonista a Elx ha motivat aquesta decisió. El gest de Gavi amb el jove aficionat del Barça apallissat a Elx. El migcampista blaugrana envia un missatge de força al menor agredit després del partit de Lliga, hores després que La Porta es posés a disposició de la família. El perquè de la mala cara de Lamine Yamal a Elx. Flick s'ha referit a l'actuació i al gest de frustració de Yamal després de la seva substitució al Martínez Valero. Mbappé i Bellingham enterren les il·lusions de la Reial Societat al Bernabéu amb 4 gols a 1. La Reial ha disposat de les seves opcions a la primera meitat i amb l'empat al límit del descans ha somiat en puntuar a Madrid. A la segona meitat només ha existit un equip i els bascos no han tingut opcions. Julián Álvarez no s'entrena amb l'Atlètic de Madrid per una indisposició, segons han dit. El davanter argentí, pretès pel Barça, ha al·legat motius de salut i no s'ha presentat a la represa dels entrenaments amb l'equip. El Barça anirà a totes amb Julián Álvarez. Reitera l'oferta a l'Atlètic de Madrid. Estem molt interessats amb el jugador i disposats a comprar-lo d'acord amb l'oferta que vam fer, ha insistit Joan Laporta. El Barça ja va fer al principi de l'estiu una oferta de 100 milions d'euros per Julián. L'Atlètic de Madrid aleshores va reaccionar amb tuits ofensius des de les xarxes, assegurant que no venia el jugador ni per 200 milions d'euros.

el marroquí Ayoub, de 18 anys, ha estat l'escollit per portar el timó de l'equip. La futbolista Esther González esborra fotos amb la dona després de fitxar per l'Aràbia Saudita. La davantera espanyola jugarà a l'Al-Assad, un país on les relacions entre persones del mateix sexe estan perseguides i on la visibilitat LGTBI també pot tenir conseqüències legals. I aquest és el repàs a la premsa esportiva de les últimes hores. I ara és moment de l'efemèride musical del dia. Tal dia com avui, de l'any 1983, va néixer Jamala, cantant ucraniana guanyadora del Festival de la Cançó d'Eurovisió l'any 2016. De fet, és una cantautora i actriu ucraniano-tàrtara d'origen kirguís, reconeguda per ser la guanyadora, com dèiem, del festival. De fet, doncs, ella va començar amb els seus inicis, va debutar als escenaris amb només 15 anys, va participar a Eurovisió i va guanyar la preselecció nacional i escollida per representar Ucraïna al Festival de la Cançó d'Eurovisió 2016 a Estocolm, a Suècia, amb la cançó 1944. El 14 de maig de l'any 2016 es va convertir en la guanyadora d'aquest festival. Us deixem, doncs, amb un dels seus temes musicals, que t'aproparan fins al punt de les 9 del matí, moment en què els deixem amb la programació habitual d'estiu d'aquesta casa, Calafell Ràdio. Que tingueu un molt bon dijous.

0: als 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80. Calafell Ràdio.
2: Després, els altres... Calafell Ràdio,
3: FM. It's summertime.
0: Calafell Ràdio. Són les 9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. Escolta la millor varietat musical a la teva ràdio.
1: Calafell Ràdio. Sent Calafell allà on siguis.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidor.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
2: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
2: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44. 977 69 44 44.
4: Calafell Ràdio.

0: àrea metropolitana.
1: Summertime. Calafell Ràdio. Són les 10. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Time. Calafell Ràdio. Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.

Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshack. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
2: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
3: Calafell Ràdio.

Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: No, perquè...
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dijous, 27 d'agost.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: La seguretat i la neteja i el manteniment són les prioritats dels calafellencs i les calafellenques. L'Ajuntament de Calafell està elaborant el pla de mandat pel 2027-2031, el PAM, un full de ruta de cara al proper mandat, segons apunten des de l'Ajuntament. Ara mateix en parlem, abans tenim altres notícies del dia. Les resumim primer de tot en titulars. Avui parlarem del transport escolar municipal de Calafell de cara al proper curs. Ja es poden consultar els llistats definitius del Servei de Transport Escolar al curs 2026-2027. L'Institut Camí de Mar de Calafell pateix desperfectes per actes vandàlics. L'alcalde del Vendrell anuncia la construcció d'un dipòsit de pluvials a Coma-ruga per fer front a les inundacions. L'equipament tindrà una capacitat per acollir 3.500 metres cúbics i costarà més de 4 milions d'euros. El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha visitat l'Arboç del Penedès en el marc d'una jornada institucional. La pensió mitjana creix un 4,5% a l'agost a Catalunya, fins als 1.426 euros. La Seguretat Social abona 1,83 milions de pensions, un 1% més que fa un any. Un estudi de l'Hospital Joan 23 de Tarragona demostra que la vacuna redueix un 80% els ingressos de nadons per VRS. És la Nirsemivab. Ara el titular esportiu amb David Burillo.
2: A la secció esportiva d'avui parlarem d'un projecte que va néixer a Calafell ara fa uns mesos i que té les famílies i el benestar com un dels seus principals eixos. És Maemuki, un espai que va obrir les portes al setembre de l'any passat a Calafell Poble i que ofereix diferents activitats relacionades amb el benestar i l'activitat física. Aquest estiu s'han ofert activitats com el yoga fan, el yoga teen i zumba. En parlarem de tot això amb Cíntia Branco, responsable de Maemuki.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell està elaborant el pla de mandat pel 2027-2031, el PAM, que serà, diuen, el full de ruta de cara al proper mandat. S'ha fet una consulta a la ciutadania a través d'un qüestionari digital a la plataforma de participació ciutadana decidim.calafell.cat entre l'1 de juny i el 31 de juliol, dirigida a un públic major de 16 anys. L'objectiu era conèixer la percepció, necessitats, prioritats i expectatives dels ciutadans i ciutadanes de Calafell per tal d'orientar la definició de les línies estratègiques i les actuacions de cara al 2027-2031. Els objectius específics, segons apunta l'Ajuntament, són analitzar la percepció de la ciutadania sobre la situació actual de Calafell, identificar prioritats de futur, conèixer la percepció dels ciutadans sobre la relació amb l'Ajuntament i la participació ciutadana i proporcionar evidències que permeten orientar una definició d'un pla. Ha participat prop d'un centenar de persones a títol individual amb un 82% de residents al municipi. La majoria de participants residien en urbanitzacions de Calafell amb un 59% dels casos. Del nucli de Calafell Poble i Platja hi han participat el 22% i del nucli de Segur de Calafell un 19%. Es divideixen gairebé per la meitat les persones que tenen una visió positiva i les que tenen una visió més negativa sobre la capacitat d'escolta de l'Ajuntament vers la ciutadania. Existeix, segons la qüestió, una alta predisposició a participar en processos participatius, ja que més de 6 de cada 10 persones consultades responen afirmativament a aquesta pregunta. Pel que fa a les formes de participació, les opcions que generen una major predisposició són les consultes ciutadanes seleccionades per més de la meitat de les persones entrevistades i també les enquestes online. Això mostra, apunta l'Ajuntament de Calafell, una preferència destacada per mecanismes de participació que permeten expressar l'opinió de manera directa i individual. Pel que fa també a les sessions de debat presencials, també tenen un pes important, amb un 42% de les persones. Una de cada tres persones considera Calafell un lloc bo per viure i més del 70% en fa una valoració positiva. Els resultats mostren que les principals necessitats de millora percebudes als barris es concentren sobretot en aspectes relacionats amb l'estat de l'espai públic, la seguretat i la neteja. En un segon nivell apareixen equipaments i zones verdes. Els aspectes menys que es mencionen són espais infantils i la il·luminació. Pel que fa a les prioritats de futur, destaca clarament la seguretat, assenyalada per 6 de cada 10 persones, que se situa com la qüestió que genera un consens més ampli. Obre la necessitat d'actuació futura, apunta l'Ajuntament. En segon lloc, apareix la neteja i el manteniment, seleccionada per gairebé la meitat de les persones. A certa distància hi ha un segon grup de prioritats, encapçalat per la mobilitat, els espais verds, la salut i el benestar. Pel que fa a la imatge desitjada de Calafell d'aquí a 10 anys, destaca especialment la voluntat de construir un municipi amb una major seguretat, civisme i convivència. En aquest àmbit, l'atribut més esmentat amb molta diferència és segur, seguit de cívic i tranquil. En un segon nivell apareix la voluntat de disposar d'un municipi més cuidat, net i accessible, vinculada al manteniment i a la qualitat de vida a la via pública. Es situa la visió d'un municipi orientat al resident no massificat amb identitat i que sigui verd i sostenible. Per contra, l'economia, serveis, mobilitat, equipaments i governança tenen un menor pes dins de la imatge de futur expressada pels ciutadans en enquesta. La mobilitat i el transport és la categoria que agrupa més respostes amb un 21%, seguida molt de prop per la via pública i el manteniment urbà i la seguretat. Els resultats de la consulta ciutadana permeten establir, apunta l'Ajuntament, una relació clara entre les principals demandes expressades i els 5 eixos que estructuraran el futur PAM. Les prioritats es centren especialment, en resum, amb la qualitat de l'espai públic, la mobilitat, la seguretat i la convivència, també la sostenibilitat i la proximitat a la ciutadania.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: I ara parlem del transport escolar municipal de cara al curs vinent a Calafell 2026-2027, perquè ja es poden consultar els llistats definitius d'aquest servei de transport escolar municipal. La consulta es pot fer mitjançant el número de sol·licitud, preservant així les dades personals de les famílies. El llistat es pot consultar al web de l'Ajuntament de Calafell, calafell.cat, a sol·licitud de transport escolar. També presencialment a les dependències municipals, on estaran disponibles els llistats per la seva consulta. Les famílies que hagin presentat la sol·licitud i no apareguin els llistats definitius han de posar-se en contacte amb l'Ajuntament de Calafell el més aviat possible per comprovar la seva situació i poder resoldre qualsevol incidència. Recordem també que per poder fer ús del servei és obligatori estar al corrent del pagament dels rebuts d'anys anteriors. Les persones que no constin els llistats per aquest motiu hauran de regularitzar la seva situació. Un cop realitzat el pagament i sempre que hi hagi places disponibles, es podrà valorar la incorporació del servei.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Més notícies d'àmbit local. L'Institut Camí de Mar de Calafell ha patit desperfectes per actes vandàlics. Durant 2 dies consecutius, l'Institut Calafellenc ha patit diversos desperfectes com a conseqüència d'actes vandàlics provocat per persones desconegudes que de moment no han pogut ser identificades. Són imatges d'alguns dels desperfectes causats a les instal·lacions del centre que podeu veure a través de les nostres xarxes socials, a Instagram i Facebook. Des de la policia local de Calafell s'incrementarà la vigilància en aquesta zona amb l'objectiu de prevenir nous incidents i evitar que situacions com aquesta es tornin a repetir. Tenim declaracions del regidor de Seguretat Ciutadana a l'Ajuntament de Calafell, Marc Casellas.
3: Sí, és el segon dia pràcticament consecutiu de que entren al Camí de Mar. Han fet unes pintades i han trencat els vidres. Igualment intensificarem totes les patrulles perquè puguin passar per allà i intentarem a veure si els podem identificar i poder solucionar aquest problema. Igualment estarem molt a sobre i intentarem que no torni a passar.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha anunciat la construcció d'un dipòsit d'aigües pluvials de 3.500 metres cúbics de capacitat sota el Parc dels Enamorats a l'Avinguda Brisamar de Coma-ruga per fer front a les inundacions com les del passat cap de setmana. Ha apostat per la millora i ampliació de la xarxa de pluvials i sistemes de drenatge actuals a la zona baixa de Coma-ruga per fer front als efectes del canvi climàtic, amb un increment dels episodis catastròfics i la impredictibilitat. Ha recordat l'alcalde vendrellenc que els 130 litres per metre quadrat recollit al nucli urbà, els 100 litres a Coma-ruga i els més de 200 als masos de Coma-ruga són valors històrics que previsiblement poden anar més. Segons l'alcalde, la urbanització Brisamar, el drenatge de l'aigua de pluja té lloc de forma superficial per la manca de pendent cap al mar. Construïda als anys 40 del segle passat damunt d'una zona d'aigua molls, es troba a cota zero respecte al nivell del mar i no disposa de xarxa de pluvials. Els episodis de pluja intensa afegit això provoca que transcorri un cert temps entre l'acumulació d'aigua als carrers i l'evacuació cap al mar. A més, els pluvials de la carretera nacional 340, el seu pas per Coma-ruga, canalitzen l'aigua fins a la platja en aquesta mateixa zona. Tot plegat provoca que Brisamar sigui la urbanització més afectada pels aiguats com el del passat dissabte, amb danys en vehicles, garatges i plantes baixes. L'alcalde del Vendrell ha avançat que es convocarà un ple municipal aquest mes de setembre per aprovar la disposició pressupostària per a la inversió, posteriorment aprovar el projecte executiu. El dipòsit tindrà 20 per 40 metres en planta i 12 de profunditat i cabrà l'aigua equivalent a 6 piscines de 25 metres o al consum de 4 dies del nucli de Coma-ruga. Per la seva banda, la formació municipalista Unitat Vendrellenca ha criticat aquest dimecres el govern municipal del Vendrell precisament per haver deixat d'executar l'anunciat col·lector del barri de Brisamar i per disposar de problemes amb les bombes del dipòsit pluvial de Sant Salvador, finalitzat l'any 2007.
1: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha visitat l'Arboç del Penedès al marc d'una jornada institucional. La visita ha començat a l'Ajuntament arbossenc, on ha estat rebut per l'alcalde Joan Sans i membres de l'equip municipal. Durant la trobada, Josep Rull ha signat el llibre d'honor de l'Ajuntament i posteriorment ha visitat el Museu de Puntes al Coixí, on ha pogut conèixer de prop una de les tradicions artesanes més representatives del patrimoni arbossenc. La jornada ha continuat el grup cooperatiu Cooperativa de Sant Congrau CBIP en plena campanya de la barema. El president del Parlament es reunirà amb els presidents de les cooperatives per conèixer de primera mà la situació actual del sector vitivinícola, abordar els reptes del món cooperatiu, propostes de futur i els efectes del canvi climàtic sobre la vinya i el sector.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
0: Obrim la plana general. La pensió mitjana s'ha situat en els 1.426 euros mensuals a l'agost a Catalunya, un 4,49% més que el mateix mes de l'any passat. En total, la Seguretat Social ha abonat més de 1.826 pensions al territori català, un 1,01% més. Catalunya concentra així el 17,34% del total de pensions de l'Estat, sent la primera en nombre de pensions i la cinquena amb la quantia més alta, segons les dades de la Seguretat Social. Per tipus de prestació, les pensions de jubilació són les més nombroses a Catalunya. La segueixen les de viudetat i també les d'incapacitat permanent. Per demarcacions, Barcelona registra la pensió mitjana més elevada amb 1.467 euros, un 4,4% més que fa un any. A continuació es situa Tarragona amb 1.349 euros amb un 4,76%. La segueix Girona i Lleida. En el conjunt de l'Estat, la pensió mitjana és de 1.373 euros mensuals amb un 4,61% més que un any abans. Catalunya és la comunitat amb més pensions en vigor. En canvi, pel que fa a la quantia mitjana, el País Basc encapçala el rànquing, seguit de Madrid i Astúries.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Un estudi publicat per l'Hospital Joan 23 de Tarragona i la URB, la Universitat Rovira i Virgili, confirma que la vacuna Nirsemibab redueix un 80% els ingressos hospitalaris per infeccions causades pel virus respiratori sinicial en pacients menors de 6 mesos. També disminueix en un 55% les hospitalitzacions a l'UCI pediàtrica. La recerca ha analitzat 1.384 ingressos per infeccions respiratòries en menors entre el 2018 i el 2025. Els resultats mostren que amb la introducció del Nirsemibab, la taxa d'hospitalització per aquest virus va passar de 5,04 a 2,51 per cada 1.000 infants. Els autors de la recerca remarquen el paper de l'anticòs com una eina clau de prevenció en la salut infantil. El virus és una de les principals causes d'hospitalització en nadons.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. L'actualitat del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: Unes desenes de persones han assistit la tarda d'aquest dimecres al minut de silenci en record a les dues paradistes que van morir la matinada de dissabte a Roda de Berà, quan els va caure a sobre un mur mentre dormien dins una carpa. Les víctimes, mare i filla, van resultar greument ferides i han acabat perdent la vida a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. L'acte de record s'ha fet davant de l'Ajuntament de Roda de Berà, que ha decretat dos dies de dol. Entre els assistents hi havia veïns del municipi, regidors del consistori i de municipis veïns com Creixell o el Vendrell, que també van patir els efectes dels aiguats, i el conseller d'Unió Europa i Acció Exterior, Jaume Duch. Escoltem les declaracions de l'alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, explica com es van produir els fets.
4: L'accident que va produir les ferides, en aquest cas malauradament mortals, d'aquestes dues persones, aquestes mare i aquesta filla, i també l'avi en menor mesura, ferits doncs, quan estaven, entenem que protegint-se de la pluja dins de la seva carpa, on venien els seus productes dins el mercadet que hi ha en l'àmbit portuari del port esportiu de Roda de Berà. Consta que els serveis d'emergència van actuar el més ràpid possible, sabent que era difícil, evidentment la mobilitat en aquell moment estava complicada, com podeu entendre, doncs el port estava en la part més propera de la costa, evidentment, dins del mar mateix, i aquella part és com a tots els pobles de costa i municipis de costa, els barris marítims són els que més pateixen les inundacions. Des del primer moment que vam saber que havien estat trasladades a l'Hospital Joan 23, doncs vam estar a través de contacte a la Generalitat preguntant pel seu estat de salut.
0: D'altra banda, el conseller d'Unió Europa i Acció Exterior, Jaume Duch, destaca que aquest tipus de desgràcies poden repetir-se en el futur.
5: L'alcalde ha descrit molt bé la situació, ha descrit molt bé les tràgiques circumstàncies i quines són les conseqüències doloroses per una família que fins aquell dia feia normalment la seva feina i feia normalment la seva vida, i que per aquestes causes sobtades, imprevistes, que per cert cada vegada són més freqüents, doncs han vist tallada la seva vida, tallat el seu futur.
1: L'informatiu. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb David Burillo.
2: A la secció esportiva d'avui parlem d'un projecte que va néixer a Calafell ara fa uns mesos i que té les famílies i el benestar com un dels seus principals eixos. És Maemuki, un espai que va obrir les portes al novembre de l'any passat a Calafell Poble i que ofereix diferents activitats relacionades amb el benestar i l'activitat física. Aquest mes d'agost han posat a prova una de les seves propostes amb unes activitats de ioga en família, pensada per compartir aquesta pràctica amb els més petits. I ara, amb la mirada posada al setembre, amplien l'oferta amb activitats com el ioga fan, el ioga teen i el zumba. Avui volem conèixer millor aquest projecte, saber com han anat aquests primers mesos a Calafell i descobrir què han preparat per la nova temporada. En parlarem amb Cíntia Branco, responsable de Maemuki. Tot seguit us deixem amb els millors moments d'aquesta entrevista. Quin és el projecte de Maemuki? Com va néixer i quines necessitats vau trobar aquí a Calafell, doncs, per engegar un projecte com aquest?
6: Exacte. El Maemuki és un espai polivalent On passen moltes coses. La gent pot llogar-ho per fer festes privades, aniversaris, sopars, dinars, trobades, i a més vam trobar que hi havia la necessitat d'omplir aquest espai entre setmana, i per això vaig venir amb la Mireia a cridar professionals per fer esports o alguna activitat allà al Maimuki. Llavors, a partir d'aquella crida, ens vam posar d'acord la Steffi i la Liz per començar un projecte de ioga i de zumba al Maimuki.
2: Explica'm aquest inici de projecte, com està anant, quina rebuda ha tingut per part de la població de Calafell.
6: Doncs al començament vam començar amb l'Steffi i va anar superbé, perquè ella, com ja havia fet el zumba, estava començant a fer les seves classes privades, doncs va venir al Maimuki i ja tenia un grupet que li seguia. Doncs aquí va anar fantàstic, perquè des del primer moment ja tenia molta gent, la gent molt contenta, i a partir d'ara de setembre doncs continuem i afegim una coseta més.
2: Ara parlarem de totes aquestes coses que afegireu i de tots aquests projectes que venen amb l'inici de temporada al setembre, però parlem d'aquest estiu, perquè aquest estiu Maimuki no s'ha aturat, no ha aturat l'activitat, i heu anat fent coses.
6: Exacte.
2: Què és el que heu fet? Explica'm.
6: Sí. Amb la Liz vam engegar el projecte de ioga en família, que va ser superxulo, perquè clar, les mares o els pares, doncs, normalment són les mares, aquí les coses, que sigui clar, les dones. Doncs les mares venen amb els seus fills i tenen una estoneta perquè elles facin esport, relaxin la ment, tinguin un espai cuidat només per ella i per seus fills. I llavors és un moment de connexió molt maco. I des del primer moment també, amb l'Alice, només de publicar un stories dient que faríem això, molta gent ja s'ha posat en contacte, que estaven molt interessats, i tothom que ha vingut ha estat supercontent.
2: Quan s'han fet aquestes classes? A quins horaris hi ha hagut? I si encara queden classes per fer, hi ha alguna persona que es pugui apuntar encara? No sé si m'ho pots dir tu, Cíntia.
6: Sí, exacte. Doncs les classes s'han fet a cada dimecres de ioga en família, que justament aquesta setmana tothom tindrà la possibilitat de venir a provar-ho. Farem una classe gratuïta perquè a partir de setembre la gent ja pugui decidir doncs, començar habitualment a fer aquestes classes. Doncs tothom està cridat, a les mares amb els seus fills, o si algun pare s'apunta també serà benvingut. Tots els dimecres de 5 a 5.50. Són 50 minuts d'un espai cuidat, tranquil, on tothom pot sentir-se a gust i venir a disfrutar d'aquesta ioga, una miqueta d'exercici, relaxació.
2: Activitats de ioga i de zumba se'n poden trobar a molts altres clubs, però què és el que ofereix aquest espai? Ens ho explica la Cíntia Branco.
6: Sí, Maimuki és un espai, com ho he dit, polivalent, que s'adapta a qualsevol esdeveniment. Sí que és veritat que no és la típica escola de ball que tenen els miralls i tot això. Doncs amb una... diguéssim que aquí hi falta això, però per una altra banda proporciono altres coses. Llavors, tothom que entra allà se sent a voluntat, a gust, amb unes taules, cadires, un ambient còmode que et trobes com a casa teva. Llavors, com hi ha una cuina, doncs, poden portar doncs, cosetes per fer un petit berenar, estar allà parlant una estoneta. Llavors, no és només anar a fer una classe, sinó que és fer un grup, tenir una colla d'amics i compartir experiències en grup. I això es nota, la gent surt molt contenta. També és un espai que despreocupat, vull dir que les mares poden venir allà amb els seus fills, que si hi ha algun terremoto, diguéssim, que tot bé, que no passa res, que si en algun moment un nen o la nena vol jugar o vol fer una altra cosa que no sigui seguir el que estem fent al ioga, vull dir que està tot correcte, està tot bé. També és un ioga que és de 0 a 6 anys, de 0 a 7, 0 a 6, que poden venir i estar allà. Cadascú té el seu moment. Vull dir, no és el mateix tenir un bebè al costat i que tu pots anar fent postures, relaxació, i anar, i un momentet parar per donar el pit, per exemple, que un nen de 3-4 anys que ja té moviment. no? Que ja té ganes de fer, de saltar, de córrer, de participar. Llavors ens adaptarem. La Liz és mare també, llavors té una visió com les mares que vindran, que està tot bé, que no hi ha, és un espai per no preocupar-nos, per no estressar-nos, que si en algun moment ens despistem i fem una altra cosa, tot val, està tot bé.
2: Cíntia, volíem parlar de tots aquests projectes que ara engegueu al setembre, entre ells el Yoga Fun i el Yoga Teràpia. Explica'm una mica quines són les diferències entre aquestes dues modalitats, per la gent que potser desconeix.
6: Sí, el Yoga Teràpia, més o menys el que ha comentat la Liz. Ella el que fa és un yoga integral, que es preocupa del cos, ànima i la ment. Llavors, amb tot aquestes tres parts, avalua amb un grup què és important en aquell moment. Doncs té un objectiu. Cada classe tindrà un objectiu. I llavors treballareu a partir d'aquí, amb el ioga. És com anar al psicòleg i al ioga a la vegada. Llavors anirà molt bé pel cos i per la vida, no? I a part d'aquí, el ioga teràpia, doncs es farà dos dies. Un dia és el dilluns i un dia dilluns a la tarda i divendres al matí. Llavors, qui pot venir a les dues franges, doncs pot venir i fer dues sessions, o qui s'encaixa més en una, doncs vindrà només a la tarda o només al matí. Mm-hmm. Llavors tindrà, doncs, aquesta opció de fer iogoteràpia, que segurament anirà molt bé a tothom. Després tindrem el Yoga Fun, que aquí vindran els nens i nenes, els infants de 7 a 14 anys, a fer

0: al Maimuki, o si no també podeu contactar-nos pel telèfon 623 59 56 11 i us donarem tota la informació.
1: Ara toca encarar aquest nou curs amb moltes propostes especialment pensades per a famílies, infants i adolescents. Veurem com continua creixent Maimuki i si aconsegueix consolidar-se com un nou espai de referència per al benestar i l'activitat física a Calafell.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
3: Hem arribat al final de l'edició informativa d'avui dijous 27 d'agost. Als esports, David Burillo, i qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguina. Com sempre, tornarem en properes edicions. Gràcies. Adéu-siau.
2: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: I ara, la millor música.
1: Siri.
2: It's summertime.
0: Calafell Ràdio. Són les dues. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és El Termo. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshack.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
3: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.
0: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Aquest estiu ens remullem junts.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari. Vine'm a buscar.

0: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.
1: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.

0: als 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Atenció, instal·lador! A Ricard Electrodomèstics tenim una promoció exclusiva per a tu. Per la compra de 6 equips d'aire condicionat Bosch, et regalem el 7è. Aprofita-ho. Vàlid fins al 31 de juliol. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.
4: Has arribat a aquesta freqüència. Però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
0: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 12:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és dijous, 27 d'agost.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: La seguretat i la neteja i el manteniment són les prioritats dels calafellencs i les calafellenques. L'Ajuntament de Calafell està elaborant el pla de mandat pel 2027-2031, el PAM, un full de ruta de cara al proper mandat, segons apunten des de l'Ajuntament. Ara mateix en parlem, abans tenim altres notícies del dia. Les resumim primer de tot en titulars.

0: ha visitat l'Arboç del Penedès en el marc d'una jornada institucional. La pensió mitjana creix un 4,5% a l'agost a Catalunya, fins als 1.426 euros. La Seguretat Social abona 1,83 milions de pensions, un 1% més que fa un any. Un estudi de l'Hospital Joan 23 de Tarragona demostra que la vacuna redueix un 80% els ingressos de nadons per VRS. És la Nirsemivab. Ara el titular esportiu amb David Burillo.
1: A la secció esportiva d'avui parlarem d'un projecte que va néixer a Calafell ara fa uns mesos i que té les famílies i el benestar com un dels seus principals eixos. És Maemuki, un espai que va obrir les portes al setembre de l'any passat a Calafell Poble i que ofereix diferents activitats relacionades amb el benestar i l'activitat física. Aquest estiu s'han ofert activitats com el yoga fan, el yoga teen i zumba. En parlarem de tot això amb Cíntia Branco, responsable de Maemuki.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: L'Ajuntament de Calafell està elaborant el pla de mandat pel 2027-2031, el PAM, que serà, diuen, el full de ruta de cara al proper mandat. S'ha fet una consulta a la ciutadania a través d'un qüestionari digital a la plataforma de participació ciutadana decidim.calafell.cat entre l'1 de juny i el 31 de juliol, dirigida a un públic major de 16 anys. L'objectiu era conèixer la percepció, necessitats, prioritats i expectatives dels ciutadans i ciutadanes de Calafell per tal d'orientar la definició de les línies estratègiques i les actuacions de cara al 2027-2031. Els objectius específics, segons apunta l'Ajuntament, són analitzar la percepció de la ciutadania sobre la situació actual de Calafell, identificar prioritats de futur, conèixer la percepció dels ciutadans sobre la relació amb l'Ajuntament i la participació ciutadana i proporcionar evidències que permeten orientar una definició d'un pla. Ha participat prop d'un centenar de persones a títol individual amb un 82% de residents al municipi. La majoria de participants residien en urbanitzacions de Calafell amb un 59% dels casos. Del nucli de Calafell Poble i Platja hi han participat el 22% i del nucli de Segur de Calafell un 19%. Es divideixen gairebé per la meitat les persones que tenen una visió positiva i les que tenen una visió més negativa sobre la capacitat d'escolta de l'Ajuntament vers la ciutadania. Existeix, segons la qüestió, una alta predisposició a participar en processos participatius, ja que més de 6 de cada 10 persones consultades responen afirmativament a aquesta pregunta. Pel que fa a les formes de participació, les opcions que generen una major predisposició són les consultes ciutadanes seleccionades per més de la meitat de les persones entrevistades i també les enquestes online. Això mostra, apunta l'Ajuntament de Calafell, una preferència destacada per mecanismes de participació que permeten expressar l'opinió de manera directa i individual. Pel que fa també a les sessions de debat presencials, també tenen un pes important, amb un 42% de les persones. Una de cada tres persones considera Calafell un lloc bo per viure i més del 70% en fa una valoració positiva. Els resultats mostren que les principals necessitats de millora percebudes als barris es concentren sobretot en aspectes relacionats amb l'estat de l'espai públic, la seguretat i la neteja. En un segon nivell apareixen equipaments i zones verdes. Els aspectes menys que es mencionen són espais infantils i la il·luminació. Pel que fa a les prioritats de futur, destaca clarament la seguretat, assenyalada per 6 de cada 10 persones, que se situa com la qüestió que genera un consens més ampli. Obre la necessitat d'actuació futura, apunta l'Ajuntament. En segon lloc, apareix la neteja i el manteniment, seleccionada per gairebé la meitat de les persones. A certa distància hi ha un segon grup de prioritats, encapçalat per la mobilitat, els espais verds, la salut i el benestar. Pel que fa a la imatge desitjada de Calafell d'aquí a 10 anys, destaca especialment la voluntat de construir un municipi amb una major seguretat, civisme i convivència. En aquest àmbit, l'atribut més esmentat amb molta diferència és segur, seguit de cívic i tranquil. En un segon nivell apareix la voluntat de disposar d'un municipi més cuidat, net i accessible, vinculada al manteniment i a la qualitat de vida a la via pública. Es situa la visió d'un

0: municipi orientat al resident, no massificat amb identitat i que sigui verd i sostenible. Per contra, l'economia, serveis, mobilitat, equipaments i governança tenen un menor pes dins de la imatge de futur expressada pels ciutadans en enquesta enquesta. La mobilitat i el transport és la categoria que agrupa més respostes amb un 21%, seguida molt de prop per la via pública i el manteniment urbà i la seguretat. Els resultats de la consulta ciutadana permeten establir, apunta l'Ajuntament, una relació clara entre les principals demandes expressades i els 5 eixos que estructuraran el futur PAM. Les prioritats es centren especialment, en resum, amb la qualitat de l'espai públic, la mobilitat, la seguretat i la convivència, també la sostenibilitat i la proximitat a la ciutadania.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: I ara parlem del transport escolar municipal de cara al curs vinent a Calafell 2026-2027, perquè ja es poden consultar els llistats definitius d'aquest servei de transport escolar municipal. La consulta es pot fer mitjançant el número de sol·licitud, preservant així les dades personals de les famílies. El llistat es pot consultar al web de l'Ajuntament de Calafell, calafell.cat, a sol·licitud de transport escolar. També presencialment a les dependències municipals, on estaran disponibles els llistats per la seva consulta. Les famílies que hagin presentat la sol·licitud i no apareguin els llistats definitius han de posar-se en contacte amb l'Ajuntament de Calafell el més aviat possible per comprovar la seva situació i poder resoldre qualsevol incidència. Recordem també que per poder fer ús del servei és obligatori estar al corrent del pagament dels rebuts d'anys anteriors. Les persones que no constin els llistats per aquest motiu hauran de regularitzar la seva situació. Un cop realitzat el pagament i sempre que hi hagi places disponibles, es podrà valorar la incorporació del servei.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Més notícies d'àmbit local. L'Institut Camí de Mar de Calafell ha patit desperfectes per actes vandàlics. Durant 2 dies consecutius, l'Institut Calafellenc ha patit diversos desperfectes com a conseqüència d'actes vandàlics provocat per persones desconegudes que de moment no han pogut ser identificades. Són imatges d'alguns dels desperfectes causats a les instal·lacions del centre que podeu veure a través de les nostres xarxes socials, a Instagram i Facebook. Des de la policia local de Calafell s'incrementarà la vigilància en aquesta zona amb l'objectiu de prevenir nous incidents i evitar que situacions com aquesta es tornin a repetir. Tenim declaracions del regidor de Seguretat Ciutadana a l'Ajuntament de Calafell, Marc Casellas.
2: Sí, és el segon dia pràcticament consecutiu de que entren al Camí de Mar. Han fet unes pintades i han trencat els vidres. Igualment intensificarem totes les patrulles perquè puguin passar per allà i intentarem a veure si els podem identificar i poder solucionar aquest problema. Igualment estarem molt a sobre i intentarem que no torni a passar.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha anunciat la construcció d'un dipòsit d'aigües pluvials de 3.500 metres cúbics de capacitat sota el Parc dels Enamorats a l'Avinguda Brisamar de Coma-ruga per fer front a les inundacions com les del passat cap de setmana. Ha apostat per la millora i ampliació de la xarxa de pluvials i sistemes de drenatge actuals a la zona baixa de Coma-ruga per fer front als efectes del canvi climàtic amb un increment dels episodis catastròfics i la impredictibilitat. Ha recordat l'alcalde vendrellenc que els 130 litres per metre quadrat recollit al nucli urbà, els 100 litres a Coma-ruga i els més de 200 als masos de Coma-ruga són valors històrics que previsiblement poden anar més. Segons l'alcalde, la urbanització Brisamar, el drenatge de l'aigua de pluja té lloc de forma superficial per la manca de pendent cap al mar. Construïda als anys 40 del segle passat damunt d'una zona d'aigua molls, es troba a cota zero respecte al nivell del mar i no disposa de xarxa de pluvials. Els episodis de pluja intensa afegit, això provoca que transcorri un cert temps entre l'acumulació d'aigua als carrers i l'evacuació cap al mar. A més, els pluvials de la carretera nacional 340, el seu pas per Coma-ruga, canalitzen l'aigua fins a la platja en aquesta mateixa zona. Tot plegat provoca que Brisa Mar sigui la urbanització més afectada pels aiguats com el del passat dissabte, amb danys en vehicles, garatges i plantes baixes. L'alcalde del Vendrell ha avançat que es convocarà un ple municipal aquest mes de setembre per aprovar la disposició pressupostària per a la inversió, posteriorment aprovar el projecte executiu. El dipòsit tindrà 20 per 40 metres en planta i 12 de profunditat i cabrà l'aigua equivalent a 6 piscines de 25 metres o el consum de 4 dies del nucli de Coma-ruga. Per la seva banda, la formació municipalista Unitat Vendrellenca ha criticat aquest dimecres el govern municipal del Vendrell precisament per haver deixat d'executar l'anunciat col·lector del barri de Brisa Mar i per disposar de problemes amb les bombes del dipòsit pluvial de Sant Salvador, finalitzat l'any 2007.
1: Calafell Ràdio. Les notícies del Baix Penedès a l'informatiu.
0: El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha visitat l'Arboç del Penedès al marc d'una jornada institucional. La visita ha començat a l'Ajuntament arbocenc, on ha estat rebut per l'alcalde Joan Sans i membres de l'equip municipal. Durant la trobada, Josep Rull ha signat el llibre d'honor de l'Ajuntament i posteriorment ha visitat el Museu de Puntes al Coixí, on ha pogut conèixer de prop una de les tradicions artesanes més representatives del patrimoni arbocenc. La jornada ha continuat el grup cooperatiu Cooperativa de Sant Gongrau CBP en plena campanya de la barema. El president del Parlament es reunirà amb els presidents de les cooperatives per conèixer de primera mà la situació actual del sector vitivinícola, abordar els reptes del món cooperatiu, propostes de futur i els efectes del canvi climàtic sobre la vinya i el sector.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
0: Obrim la plana general. La pensió mitjana s'ha situat en els 1.426 euros mensuals a l'agost a Catalunya, un 4,49% més que el mateix mes de l'any passat. En total, la Seguretat Social ha abonat més de 1.826 pensions al territori català, un 1,01% més. Catalunya concentra així el 17,34% del total de pensions de l'Estat, sent la primera en nombre de pensions i la cinquena amb la quantia més alta, segons les dades de la Seguretat Social. Per tipus de prestació, les pensions de jubilació són les més nombroses a Catalunya. La segueixen les de viudetat i també les d'incapacitat permanent. Per demarcacions, Barcelona registra la pensió mitjana més elevada amb 1.467 euros, un 4,4% més que fa un any. A continuació es situa Tarragona amb 1.349 euros amb un 4,76%. La segueix Girona i Lleida. En el conjunt de l'Estat, la pensió mitjana és de 1.373 euros mensuals amb un 4,61% més que un any abans. Catalunya és la comunitat amb més pensions en vigor. En canvi, pel que fa a la quantia mitjana, el País Basc encapçala el rànquing, seguit de Madrid i Astúries.
1: L'informatiu.

0: Un estudi publicat per l'Hospital Joan 23 de Tarragona i la URB, la Universitat Rovira i Virgili, confirma que la vacuna Nirsemibab redueix un 80% els ingressos hospitalaris per infeccions causades pel virus respiratori sinicial en pacients menors de 6 mesos. També disminueix en un 55% les hospitalitzacions a l'UCI pediàtrica. La recerca ha analitzat 1.384 ingressos per infeccions respiratòries en menors entre el 2018 i el 2025. Els resultats mostren que amb la introducció del Nirsemibab, la taxa d'hospitalització per aquest virus va passar de 5,04 a 2,51 per cada 1.000 infants. Els autors de la recerca remarquen el paper de l'anticòs com una eina clau de prevenció en la salut infantil. El virus és una de les principals causes d'hospitalització en nadons.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. L'actualitat del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: Unes desenes de persones han assistit la tarda d'aquest dimecres al minut de silenci en record a les dues paradistes que van morir la matinada de dissabte a Roda de Berà, quan els va caure a sobre un mur mentre dormien dins una carpa. Les víctimes, mare i filla, van resultar greument ferides i han acabat perdent la vida a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. L'acte de record s'ha fet davant de l'Ajuntament de Roda de Berà, que ha decretat dos dies de dol. Entre els assistents hi havia veïns del municipi, regidors del consistori i de municipis veïns com Creixell o el Vendrell, que també van patir els efectes dels aiguats, i el conseller d'Unió Europa i Acció Exterior, Jaume Duch. Escoltem les declaracions de l'alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili. Explica com es van produir els fets.
2: L'accident que va produir les ferides, en aquest cas malauradament mortals, d'aquestes dues persones, aquestes mare i aquesta filla, i també l'avi en menor mesura, ferits, doncs, quan estaven, entenem que protegint-se de la pluja dins de la seva carpa, on venien els seus productes dins el mercadet que hi ha en l'àmbit portuari del port esportiu de Roda de Berà. Consta que els serveis d'emergència van actuar el més ràpid possible, sabent que era difícil, evidentment la mobilitat en aquell moment estava complicada, com podeu entendre, doncs el port estava en la part més propera de la costa, evidentment, dins del mar mateix, i aquella part és com a tots els pobles de costa i municipis de costa, els barris marítims són els que més pateixen les inundacions. Des del primer moment que vam saber que havien estat trasladades a l'Hospital Joan 23, doncs vam estar a través de contacte a la Generalitat preguntant pel seu estat de salut.
0: D'altra banda, el conseller d'Unió Europa i Acció Exterior, Jaume Duch, destaca que aquest tipus de desgràcies poden repetir-se en el futur.
3: L'alcalde ha descrit molt bé la situació, ha descrit molt bé les tràgiques circumstàncies i quines són les conseqüències doloroses per una família que fins aquell dia feia normalment la seva feina i feia normalment la seva vida, i que per aquestes causes sobtades, imprevistes, que per cert cada vegada són més freqüents, doncs han vist tallada la seva vida, tallat el seu futur.
1: L'informatiu. Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: Amb David Burillo.
4: A la secció esportiva d'avui parlem d'un projecte que va néixer a Calafell ara fa uns mesos i que té les famílies i el benestar com un dels seus principals eixos. És Maemuki, un espai que va obrir les portes al novembre de l'any passat a Calafell Poble i que ofereix diferents activitats relacionades amb el benestar i l'activitat física. Aquest mes d'agost han posat a prova una de les seves propostes amb unes activitats de ioga en família, pensada per compartir aquesta pràctica amb els més petits. I ara, amb la mirada posada al setembre, amplien l'oferta amb activitats com el ioga fan, el ioga teen i el zumba. Avui volem conèixer millor aquest projecte, saber com ha anat aquests primers mesos a Calafell i descobrir què han preparat per la nova temporada. En parlarem amb Cíntia Branco, responsable de Maemuki. Tot seguit us deixem amb els millors moments d'aquesta entrevista. Quin és el projecte de Maemuki? Com va néixer i quines necessitats vau trobar aquí a Calafell, doncs, per engegar un projecte com aquest?
5: Exacte. El Maemuki és un espai polivalent On passen moltes coses. La gent pot llogar-ho per fer festes privades, aniversaris, sopars, dinars, trobades, i a més vam trobar que hi havia la necessitat d'omplir aquest espai entre setmana, i per això vaig venir amb la Mireia a cridar professionals per fer esports o alguna activitat allà al Maimuki. Llavors, a partir d'aquella crida, ens vam posar d'acord a la Steffi i la Liz per començar un projecte de ioga i de zumba al Maimuki.
4: Explica'm aquest inici de projecte, com està anant, quina rebuda ha tingut per part de la població de Calafell.
5: Doncs al començament vam començar amb la Steffi i va anar superbé, perquè ella, com ja havia fet el zumba, estava començant a fer les seves classes privades, doncs va venir al Maimuki i ja tenia un grupet que li seguia. Doncs aquí va anar fantàstic, perquè des del primer moment ja tenia molta gent, la gent molt contenta, i a partir d'ara de setembre doncs continuem i afegim una coseta més.
4: Ara parlarem de totes aquestes coses que afegireu i de tots aquests projectes que venen amb l'inici de temporada al setembre, però parlem d'aquest estiu, perquè aquest estiu Maimuki no s'ha aturat, no ha aturat l'activitat, i heu anat fent coses.
5: Exacte.
4: Què és el que heu fet? Explica'm.
5: Sí. Amb la Liz vam engegar el projecte de ioga en família, que va ser superxulo, perquè clar, les mares o els pares, doncs, normalment són les mares, aquí les coses, que sigui clar, les dones. Doncs les mares venen amb els seus fills i tenen una estoneta perquè elles facin esport, relaxin la ment, tinguin un espai cuidat només per ella i per seus fills. I llavors és un moment de connexió molt maco. I des del primer moment també, amb l'Alice, només de publicar un stories dient que faríem això, molta gent ja s'ha posat en contacte, que estaven molt interessats, i tothom que ha vingut ha estat supercontent.
4: Quan s'han fet aquestes classes? A quins horaris hi ha hagut? I si encara queden classes per fer, hi ha alguna persona que es pugui apuntar encara? No sé si m'ho pots dir tu, Cíntia.
5: Sí, exacte. Doncs les classes s'han fet a cada dimecres de ioga en família, que justament aquesta setmana tothom tindrà la possibilitat de venir a provar-ho. Farem una classe gratuïta perquè a partir de setembre la gent ja pugui decidir doncs, començar habitualment a fer aquestes classes. Doncs tothom està cridat, a les mares amb els seus fills, o si algun pare s'apunta també serà benvingut. Tots els dimecres de 5 a 5.50. Són 50 minuts d'un espai cuidat, tranquil, on tothom pot sentir-se a gust i venir a disfrutar d'aquesta ioga, una miqueta d'exercici, relaxació.
4: Activitats de ioga i de zumba se'n poden trobar a molts altres clubs, però què és el que ofereix aquest espai? Ens ho explica la Cíntia Branco.
5: Sí, Maimuki és un espai, com ho he dit, polivalent, que s'adapta a qualsevol esdeveniment. Sí que és veritat que no és la típica escola de ball que tenen els miralls i tot això, doncs amb una, diguéssim que aquí hi falta això, però per una altra banda proporciono altres coses. Llavors, tothom que entra allà se sent a voluntat, a gust, amb unes taules, cadires, un ambient còmode que et trobes com a casa teva. Llavors, com hi ha una cuina, doncs, poden portar cosetes per fer un petit berenar, estar allà parlant una estoneta. Llavors, no és només anar a fer una classe, sinó que és fer un grup, tenir una colla d'amics i compartir experiències en grup. I això es nota, la gent surt molt contenta. També és un espai que despreocupat, vull dir que les mares poden venir allà amb els seus fills, que si hi ha algun terremoto, diguéssim, que tot bé, que no passa res, que si en algun moment a un nen o la nena vol jugar o vol fer una altra cosa que no sigui seguir el que estem fent a ioga, vull dir que està tot correcte, està tot bé. També és un ioga que és de 0 a 6 anys, de 0 a 7, 0 a 6, okay, que poden venir i estar allà. Cadascú té el seu moment. Vull dir, no és el mateix tenir un bebè al costat i que tu pots anar fent postures, relaxació, i anar, i un momentet parar per donar el pit, per exemple, que un nen de 3-4 anys que ja té moviment. no? Que ja té ganes de fer, de saltar, de córrer, de participar. Llavors ens adaptarem. La Liz és mare també, llavors té una visió com les mares que vindran, que està tot bé, que no hi ha, és un espai per no preocupar-nos, per no estressar-nos, que si en algun moment ens despistem i fem una altra cosa, tot val, està tot bé.
4: Cíntia, volíem parlar de tots aquests projectes que ara engegueu al setembre, entre ells el Yoga Fun i el Yoga Teràpia. Explica'm una mica quines són les diferències entre aquestes dues modalitats, per la gent que potser desconeix.
5: Sí, el Yoga Teràpia, més o menys el que ha comentat la Liz, ella el que fa és un yoga integral, que es preocupa del cos, ànima i la ment. Llavors, amb tot aquestes tres parts, avalua amb un grup què és important en aquell moment. Doncs té un objectiu. Cada classe tindrà un objectiu. I llavors treballareu a partir d'aquí, amb el ioga. És com anar al psicòleg i al ioga a la vegada. Mm-hmm. Llavors anirà molt bé pel cos i per la vida, no? I a part d'aquí, el yoga teràpia doncs es farà dos dies. Un dia és el dilluns i un dia dilluns a la tarda i divendres al matí. Llavors, qui pot venir a les dues franges doncs pot venir a fer dues sessions, o qui s'encaixa més en una doncs vindrà només a la tarda o només al matí. Mm-hmm. Llavors tindrà doncs aquesta opció de fer iogoteràpia, que segurament anirà molt bé a tothom. Després tindrem el Yoga Fun, que aquí vindran els nens i nenes, els infants de 7 a 14 anys, a fer un yoga més distret, postures, però una mica també de joc. Llavors aquí vindreu a divertir-se, a passar-s'ho bé i relaxar-se.
4: Torna a repetir i a concloure una mica quines activitats es podran trobar a Maimuki a partir ara del setembre per qualsevol persona doncs, que vulgui venir a provar.
5: Doncs teniu disponible tots els dilluns i dimecres el Zumba, tant el Zumba normal com el Strong...
6: Impulsa Strong.
5: Impulsa Strong, tant com el Impulsa Strong. També podreu trobar el Yoga Teràpia, el Yoga Fun i el ioga en família. Tota aquesta informació teniu disponible a la web del Maimuki, o si no també podeu contactar-nos pel telèfon 623 59 56 11 i us donarem tota la informació.
4: Ara toca encarar aquest nou curs amb moltes propostes especialment pensades per a famílies, infants i adolescents. Veurem com continua creixent Maimuki i si aconsegueix consolidar-se com un nou espai de referència per al benestar i l'activitat física a Calafell.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu. L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant.
0: Hem arribat al final de l'edició informativa d'avui dijous 27 d'agost. Als esports, David Burillo, i qui els ha parlat i acompanyat, Mireia Romaguina. Com sempre, tornarem en properes edicions. Gràcies. Adéu-siau.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

les 8. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
2: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.

0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Aquest estiu ens remullem junts.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: les 11.
1: Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glass Hat.

les 12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.

0: als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Els 70.

0: 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.

fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per

0: WhatsApp al 628 91 0771 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
2: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
3: Calafell Ràdio.

i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.